Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

cantant informe tràgic, catedràtic Iuri Puskàs, a Institut Oceanogràfic. Batisca Focatiuskàs.

0: més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres. El jovent viu dels països catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia, gent!
1: She walked in crystals.

0: són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els tècnics municipals inspeccionaran avui l'edifici que va patir ahir un esfondrament parcial al barri de Fonés de Palma. Han de determinar si és possible que les persones desallotjades tornin a casa seva mentrestant. Els bombers també fan feina per determinar-ne les causes. Segons ha explicat el cap del cos, Eder García, l'informatiu matí, tot apunta que la coberta que es feia servir com a terrassa estava malmesa per humitats.
1: Ara nosaltres, per lo que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alfa de terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
0: Connectem en directe amb Caterina Bany, just de vora l'edifici afectat. Bon dia.
2: Bon dia, aquí mateix vos puc informar ara mateix al carrer de Sant Novici, número 17, que encara no hem vist passar ni o arribar als bombers ni tampoc als tècnics de l'Ajuntament, que precisament han d'avaluar, com dèieu, aquest edifici. L'immoble de 8 plantes totalment acordonat en aquest moment, que fa cantonada amb general Ricardo Ortega, que per cert està en obres en aquest moment, i és per tot això que el precinte dels bombers és molt difícil de veure. Els baixos de l'immoble sinistrat, un restaurant xinès, també totalment clausurat. Val a dir que, per sort, no hem de lamentar ferits greus, i pel que sabem es va esbocar, com dèieu, part d'aquest sostre de l'àtic, que ara mateix no és perceptible des d'on som, des de l'exterior. Així ho explicava avui matí un veïnat. L'escoltem.
3: Vi vecinos aquí abajo porque, claro, yo cuando los vi era muy pronto, debían de ser las 4 de la tarde, que debió de ser cuando empezó, bueno, cuando pasó todo y empezaron a desalojar gente. Vi llegar a los bomberos, como unos 8 bomberos, la policía local, la policía nacional, cortaron toda la calle y todo para que no pasase nadie.
0: Gràcies, Caterina. I el govern espanyol acaba de publicar les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social.
4: I segons aquestes xifres que acabem de conèixer, l'atur registrat a les Balears va baixar en 1.972 persones a l'abril en relació amb el mes anterior. Això és una baixada del 7,44% i en 2.000 persones en relació amb el quart mes de l'any passat. També és una baixada d'aproximadament un 7%.
0: I avui dia 5 de maig és el Dia Internacional de la Comare i Patrona de les Comares. És per això que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers i l'Associació Balear de Comares han organitzat una jornada conjunta que ha de començar en aquesta hora a l'Hotel Isla Mallorca, on hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus.
5: Hola, bon dia. Sí, avui l'hotel serà la seu d'aquesta jornada, on 50 comares parlaran sobre el seu paper i de la seva formació. També des de les altres illes hi ha comares que ho seguiran online. Avui hem parlat amb Araceli Navas, presidenta de l'Associació de Comares, que ens ha explicat quina és la formació de les professionals. L'escoltam.
6: Somos las profesionales referentes y competentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá del parto, del embarazo, sino en todas sus etapas del ciclo vital, desde la adolescencia hasta el climaterio. Y nuestra formación es desde enfermería. Somos una especialidad dentro del campo de la enfermería. Hacemos 4 años de formación en la universidad.
0: I els infants i joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge tenen el triple de risc de patir assetjament tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital.
4: Ara un grup d'experts de la UIB investiga aquesta relació, ho ha explicat a l'informatiu matí Eva Aguilar, catedràtica d'universitat.
7: És un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància, de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà d'això, de la seva infància i adolescència.
0: Són les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
10: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: Oh. el Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
12: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.

0: Molt bon dia, què tal, com estàu? Avui ja és dimarts, és dia 5 de maig i donem-vos el fil per randa magazín dels matins de Ràdio Pollença. Ara mateix són les 9 i 6 minuts, estan preparadíssims. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bruno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, el teu segon dia, o l'experiència del primer?
3: Menos nervis, menos nervis.
1: Ha dormit millor avui.
3: He dormit una mica millor.
0: No he begut tan prest.
3: No he begut tan prest i estic un poc més descansat, la veritat que sí, gràcies.
0: Bé, la gent m'ho demana, qui és? I de passar-ho per aquí, el veureu. La gent ha sentit la teva veu, però te vol posar cara, Jaume. I de, que vengui, no coneixer-te.
2: Som com una atracció del poble, al final, nosaltres també.
3: Sí,
2: Està
0: sí, perquè encara demanen qui és en Bruno. Jo encara demanen qui és en Bruno.
1: No, mira, avui foto tots junts.
2: Ara mateix la pujada.
1: I després els confondran.
3: Ja està,
1: i te diran
3: ja
1: Bruno a tu i Jaume a tu.
3: Me'ls confondran, segur.
0: Vinga, de començant, donem-vos us en el programa d'avui. I avui ja publica tota la premsa i vos ho vàrem avançar aquí a Ràdio Pollença. Els premis i les converses literaris tornen a casa a Formentor. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Baussà, va presentar ahir a Can Oleo la nova edició de les converses literaris de Formentor, que, com dèiem, enguany tornen al seu escenari històric, l'hotel Four Seasons Formentor. L'esdeveniment serà del 1 al 4 de novembre i reunirà editors, escriptors i acadèmics mig sota el títol Artistes, epígons i copistes, crear i recrear els aires del món.
1: El conseller va destacar que Formentor és una marca de prestigi cultural que projecta les illes a nivell internacional i que aquestes trobades s'emmarquen a una estratègia que integra turisme, cultura i esport. El director de la Fundació Formentor, per altra banda, Basilio Baltasar, va celebrar el retorn de les converses a Mallorca després de 5 anys itinerants amb la voluntat de que se puguin celebrar anualment aquí a l'illa. I, per altra banda, la directora del Four Seasons Resort Mallorca Formentor, Estrella Gossalves, va expressar la seva satisfacció per acollir de nou l'esdeveniment, qualificant-lo de somni complet i destacant el compromís del grup hoteler amb aquest espai emblemàtic de Mallorca. L'escoltam.
4: Estamos súper felices porque esta mañana nos hemos reunido en el, con el conseller de Turismo y Cultura, Jaume Baussà, y con Basilio, el presidente de la Fundación de los Premios Formentor, para anunciar que por fin los premios vuelven a casa, a Formentor, a Mallorca. Serán del 1 del 4 de noviembre y entonces haremos las jornadas literarias y también la gala de presentación de premios. Para nosotros hoy es un día súper, súper importante. Desde que llegamos a la isla, tanto la marca de Four Seasons como los propietarios del hotel teníamos como objetivo el poder traer esa visión cultural de vuelta al hotel, que es tan icónico tanto para la isla de Mallorca como para España, y al ser un hotel que se creó por y para la cultura, pues era nuestra responsabilidad hacer todo lo que podamos para que eso vuelva a ser una representación de cultura y de arte mallorquín, etcétera. Entonces, que son del 1 al 4 de noviembre y que estamos muy, muy, muy contentos.
1: I un dels moments centrals serà el lliurament del Premi Formentor de les Lletres a l'escriptor portuguès Gonçalo Manuel de Albuquerque Tavares. Això serà l'1 de novembre. En conjunt, les converses reforcen Mallorca com a punt de trobada de debat literari europeu i aposten per la cultura com a motor de projecció internacional i turística.
0: I recordem que l'Ajuntament ha publicat les bases específiques per a constituir una borsa d'informadors turístics, personal, laboral, temporal.
2: El termini de presentació d'instàncies és fins dia 15 de maig. Estarà disponible a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament. I de moment ja podeu consultar la publicació del BOI per la informació detallada on s'especifiquen els requisits dels aspirants, la presentació de sol·licituds, els mèrits o com serà el procediment de selecció, entre altres.
0: I també estan obertes les preinscripcions per a les estades d'estiu que es farà als poliesportius municipals.
3: Les inscripcions s'han obert avui per infants i joves empadronats al municipi. Seran els mesos de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador. Les places són limitades fins a exaurir-se. estan adreçades a infants nascuts entre 2014 i 2022. Per a no empadronats, s'obrin dilluns 11 de maig. Trobareu tota la informació de tot això al web d'Esports.
0: I també Esports ha avançat quan es faran inscripcions per a altres activitats.
1: Si, per exemple, les inscripcions dels parcs de juny i setembre s'obren els dies 25 i 28 d'aquest mes, les inscripcions per les classes de natació d'estiu s'obriran els dies 1 i dia 8 de juny i per les activitats esportives d'estiu se fan inscripcions dia 25 de maig per usuaris que han anat durant l'hivern i dia 1 de juny per als nous usuaris.
0: I més prescripcions per planificar l'estiu. Benestar Social ha anunciat que la setmana que ve s'obriran les de les activitats de l'Escola Viva d'Estiu del Port de Pollença.
2: Torna a Escola Viva Estiu, enguany un projecte socioeducatiu i preventiu adreçat a nins i nines del municipi, nascuts entre els anys 2012, 2013, 14 i 15. Durant de matins de juliol i agost faran activitats educatives i d'oci adaptades a les edats i interessos dels participants. Serà de 10 a 2 en un port de Pollença amb un preu de 60 euros. A només podeu fer les inscripcions des del 12 de maig fins al 14 de maig a través del formulari disponible que trobareu a les seves xarxes socials. Després del tancament es comunicaran les places assignades i també informen que els infants que ja han participat a Escola Viva durant el curs escolar tindran prioritat.
0: I atenció, que avui s'obri la venda d'entrades dels abonaments del Festival de Pollença.
3: Sí, des d'avui fins dia 18 de maig es podran comprar a l'oficina del festival els paquets d'entrades per als concerts d'enguany. Estaran disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també a de tots els concerts.
0: De recordar que el programa complet ja s'ha donat a conèixer, inclou 7 concerts al mes d'agost, un al mes de maig i 3 audicions comentades al mes de juny.
1: Sí, dins un mes d'agost, dins aquest festival de Pollença, el concert inaugural serà dia 5 i anirà a càrrec de la Mahler Chamber Orchestra i el pianista Daniil Trifonov, que interpretaran obres de Brahms. Després, dia 8 d'agost, Alban Gerhardt, el violoncel, acompanyat de la Simfònica de les Illes Balears, interpretaran conegudes obres de Wagner i Korsakov. Beethoven ens arribarà de la mà del quartet Ebene dia 13 d'agost. I una cita curiosa és la del dia 15, dedicada íntegrament a obres tant vocals com instrumentals composades per Mozart. És per això que reunirà grans cantants i músics de renom. El dia 9 d'agost hi haurà un recital de piano a càrrec de Seon Jin-cho. L'Orquestra Barroca de Brussel·les, les Mufati, faran també un concert de música antiga el dia 22 d'agost amb obres de Bach. I com a cloenda tindrem a l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. Interpretaran la Sinfonia número 7 de Beethoven i les Variacions Enigma d'Elgar. I un any més, com dèiem, es tornaran també a repetir les audicions comentades que es faran el mes de juny, els dies 4, 11 i 18 concretament, a la Fundació Roger Villalonga i que aniran a càrrec un any més del divulgador Pere Estelric. En aquest cas seran xerrades gratuïtes i també ja es poden reservar a ticketiver.com.
0: I malgrat tot això, el primer dels concerts serà la setmana que ve, que més és un concert solidari a benefici de Baimar.
2: Podran gaudir d'aquest concert diumenge 17 de maig. Hi haurà també una actuació fora de temporada amb un recital de la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Areu, amb obres de Falla, Debussy i Fauré, entre d'altres. Trobareu tota la informació d'aquest 65è Festival de Pollença a la web festivalpollenca.com.
0: Un concert que té una entrada de 10 euros, que podeu adquirir ticketiver.com i que se farà a les 7 i mitja, dia 17, al pati de l'Ajuntament. Més coses, Camp Boom aquest dijous faran un intercanvi de roba infantil, d'accessoris i joguetes. Serà dijous cap vespre i ho faran en el seu local.
3: I com funciona? Iroi, heu de dur tot allò que pugui ser reutilitzat per altres infants avui dimarts entre les 5 i mitja i les 7 i vos donaran un val per bescanviar dijous.
0: Passam a la informació esportiva, recordant que arriba la segona diada d'Iberbàsquet per a més petits del club de bàsquet Colònia Pollença.
1: Sí, ja és aquest dissabte 9 de maig, des de les 11:30 de matí fins després de dinar, és per a jugadors i jugadores i les famílies també de l'escoleta d'iniciació i de premini. Hi haurà dinar d'hamburgueses, begudes, gelats, jocs, castells inflables, música i molta diversió. Si voleu quedar a dinar, el preu dels tiquets és de 6 euros i se venen a l'oficina del club fins aquest dijous, que està oberta. Per exemple, avui i dijous mateix de 6:30 a 8 i, si no, també dimecres demà de 5:30 a 8.
0: I un estiu més torna al Mallorca Futbol Camp i ja hi ha les inscripcions obertes.
2: Així es torna del 22 de juny a 24 de juliol en Oport de Pollença, un campus 100% en anglès on diuen millorar el joc, divertir-se i fer noves amistats adreçats a infants de 4 fins a 16 anys. Les inscripcions les podeu fer fins al darrer de maig a través de l'enllaç de Google Docs que trobareu a les xarxes de l'àrea d'esport. Si voleu més informació podeu contactar al telèfon 636 366 748.
0: 9 i 17, fem ara un repàs al que ha publicat avui la premsa escrita parlant de Pollença, protagonisme que tenen les converses i els premis literaris que tornen a casa.
2: Així és, trobam aquestes notícies a Planes de l'última hora a l'edició d'avui i diuen que el Premi Les Converses de Formentor tornen a casa de la mà de Four Seasons, el Premi Formentor i les converses literaris associades al mateix tornen a casa, ho faran de l'1 al 4 de novembre al Four Seasons Mallorca, Formentor, el mateix emplaçament en el que es va fundar aquest reconeixement encara que amb una altra propietat i amb un altre aspecte. El director de la Fundació Formentor, Basilio Baltasar, junta la directora de l'hotel, Estrella Gossalvez, i el conseller de Cultura i Turisme de Govern, Jaume Bausà, van ser els encarregats de donar els detalls d'aquesta iniciativa ahir a Can Olio. També trobam el mateix tema sobre les converses de Formentor al Diari de Mallorca. Diuen que les converses literàries de Formentor tornen a Mallorca després de 5 anys d'itinerància i se celebraran de nou al luxós hotel de la península de Pollença entre l'1 i el 4 de novembre. El primer dia tindrà joc la gala d'entrega de Premi Formentor de les Lletres a l'escriptor portuguès Gonçalo Tavares i durant les següents jornades es realitzaran les del passat anomenades converses, que aquesta edició versaran sobre artistes, emuls i copistes, crear i recrear els aires del món. El programa, en tots els autors que participaran als col·loquis, es coneixeran en un parell de setmanes, tal com va avançar ahir el director de la Fundació Formentor, Basilio Baltasar.
1: I encara un altre titular també en Planes de Cultura i Societat del Diari de Mallorca, perquè també se xerra d'un altre concert. Diu així, Marcus Schaffer interpreta Winterreise en plena primavera. El tenor alemany interpretarà D'Ombrivo, la història de Schubert, en el 8è Festival Mallorca Opera, el 8 de maig a Palma i el 9 a Pollença. Diu, entre les seves obres mestres, El viatge d'hivern de Schubert és un dels primers cicles complets de Lieder de la seva etapa romàntica. El tenor alemany, Marcus Schaffer, que també imparteix classes de cant a l'Escola Superior de Música, Teatre i Mitjans de Comunicació de Hannover, interpretarà aquesta ombrívola història en el 8è Festival Mallorca Òpera, aquest divendres a l'Església de Sant Felip Neri de Palma i el 9 de maig al Museu Dionís Bennassa de Pollença. L'acompanyarà el pianista palmesà Francesc Blanco, qui també organitza el festival. Schaffer està ple d'il·lusió pels concerts a l'illa i afegeix amb ironia que espera que per llavors encara hi hagi querosè als seus vols. Un article idò que podeu llegir complet en el que li fan una petita entrevista, li demanen, per exemple, si encaixa la peça amb la primavera de Mallorca o si és política la composició de Schubert. Destaquen que Schubert s'ha avançat al seu temps i que aquesta música transporta cap a l'abisme.
0: I arribam a les 9:20 minuts. Tot seguit, repassam els titulars més destacats de les portades digitals.
5: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem-hi-do en la portada digital del Diari de Mallorca i la seva actualitat aquest dematí. En aquests instants passa per les següents notícies. Anna Travesset, investigadora de l'IMEDEA, diu: Balears segueix a la cua en inversió científica. Tant de bo aquest guardó ajudi a revertir-ho. Referent internacional en ecologia insular ha rebut aquest dilluns el Premi Nacional Alejandro Malaspina en la modalitat de ciències naturals. Analitza la fragilitat dels ecosistemes insulars davant del canvi global i les espècies invasores i defensa la passió, la constància i la creixent presència femenina com els pilars fonamentals de la seva destacada trajectòria laboral i personal. El Partit Popular pretén que els nous supermercats i altres grans comerços no necessitin l'avaluació d'impacte ambiental. Els populars presenten una esmena al Parlament per modificar la Llei Balear d'Avaluació Ambiental. El PSIP qüestiona que s'exoneri a totes les grans empreses comercials de superar aquest tràmit. I el govern vol que només la llei estatal castigui els incendis intencionats. El PP presenta una esmena criticada per el GOP per suprimir infraccions greus i molt greus de la LECO, perquè existeix, diu, una duplicació normativa en la llei forestal. Són tres titulars destacats, n'hi ha d'altres, però, en portada d'aquest Diari de Mallorca, veïns de Son Sardina denuncien la retirada de la cessió de casal a Can Pesquet per part de l'Ajuntament. També el Tribunal Superior de Justícia de les Balears rebutja que el Consell indemnitzi en 18,4 milions per protegir el guix d'Escorca, acusant l'Ajuntament d'Escorca d'aprovar una llicència d'obres pesada que el solar no tenia serveis públics. L'IBE Salut Estudia recorre la polèmica sentència que obliga a cessar la directora del Centre de Salut de Manacor i en part forana l'artista visual Laura Alba presenta On és la Margalida, un llibre que denuncia la massificació turística de Mallorca. L'obra crea un univers visual on el lector ha de trobar la Margalida entre multituds i paisatges quotidians de Mallorca. Més notícies en tribunals. Absolen per falta de proves un cantant acusat d'apunyalar tres joves a la terrassa d'una discoteca de Palma. També el govern canvia la homologació del català després del pacte amb Vox. Rebaixa l'exigència per obtenir el B2 de català a l'ESO. Per Forana també s'apobla ret homenatge a Mateu Bonnin, pioner del cinema argentí, un acte que connecta memòria, migració i cultura. Diu que l'acte tindrà lloc demà dimecres a la congregació i comptarà amb la presència de la investigadora argentina Mercedes Monteverde. Tomi Ferragut jura el seu càrrec com a director insular de Turisme i de la Fundació de Turisme de Mallorca. Detinguts en successos, detinguts tres menors per agredir sexualment a una companya de classe a Palma. I desallotgen un edifici de 8 plantes també a Palma per un esbocament a la teulada. Tots els partits excepte Vox reivindiquen l'èxit del Correllengua a Mallorca. El PP felicita l'organització tant per la participació com el to general dels discursos que ha qualificat de positius. PSIP i Més reivindiquen la mobilització impressionant de milers de persones, diuen, i demanen avançar d'una manera clara en els drets dels catalanoparlants. I en cultura, el titular que us acabem d'ampliar, Marcus Schaffer interpretarà Winterreise en plena primavera. I en esports, guanyar no basta. El Mallorca segueix en risc. El triomf del Sevilla davant de la Real Societat deixa els vermellencs amb només 2 punts de les descens que ara marca l'Alavés, més el golaveratge general a favor a falta de 4 partits per la final.
1: Repassam ara notícies del Diari Digitals. Ara a Balears trobam a portada que el govern va enviar un menor a Fiscalia per fer un post contra la massificació turística. La publicació, difosa en un moment de tensió per la saturació, arriba a presidència i derivar en una investigació per un suposat delicte d'odi que ha quedat arxivat. I el Consell de Mallorca farà 2 informes per esbrinar l'ús que ha fet Pedro Bastard dels cotxes oficials. Vox defensa que Pedro Bastard faci servir cotxes oficials del Consell de Mallorca per a usos personals. També les party boats duen l'autoritat portuària als tribunals per la seva expulsió del port de Palma. Ja havien criticat la reordenació impulsada per l'Estat perquè els deixa fora de l'actuació de l'actual ubicació i els prohibeix fer renou. també d'altres temes als alumnes nouvinguts a l'escola es disparen en només 5 anys. La població educativa creix a un ritme moderat, mentre que els estudiants de necessitats augmenten al doble de velocitat. Les educadores de 03 es mobilitzen a Palma a les portes de la vaga, diuen. El 03 no pot esperar més. Comissions Obreres, Obreres, UGT i Estell han reforçat la crida a la vaga que s'emmarca la jornada de mobilització general estatal. També brutal agressió homòfoba a Formentera. Un home en estat greu després de ser apallissat al crit de "i a més marietes". Un home de 49 anys està ingressat i vist en lesions greus després d'una agressió a Formentera vinculada a un presumpte delicte d'odi per LGTBI-fòbia. També un article d'opinió de Josep Cintes que poden trobar quan, l'Ara Balears, quan els governs fallen, el patró que es repeteix a les Balears. També Anna Travesset rep el Premi Nacional d'Investigació Malaspina. L'investigadora del IMEDEA és distingida per la seva trajectòria en ecologia d'illes en un any en què el centre revalida el màxim reconeixement estatal. I el PP no descarta donar suport a l'esmena de Vox per agilitzar projectes de grans superfícies comercials. Els populars revisaran que la iniciativa no vagi en contra del pla director sectorial. I desallotgen tot un edifici de Palma després que se n'hagi esfondrat la teulada. L'esfondrament ha provocat el desallotjament de 16 habitatges. I Benamics carrega contra cor per la cancel·lació de l'Orgull. La regidora ni ens agafa el telèfon, diuen. L'entitat denuncia bloqueig administratiu, manca de suport institucional i desmantellament de les polítiques LGTBI municipals i adverteixen que hi respondran. També dades meteorològiques, aquest abril ha estat el quart més càlid a les Balears des del 1961. La temperatura mínima més baixa es registra durant la primera quinzena. També posa en perill el dret a l'antiga, diuen. Més per Palma presenta al·legacions al Pla de Gestió Sostenible de Cort. La formació ecosobiranista assenyala que el pla prioritza el turisme massiu i posa en perill l'accés ciutadà. Detinguts també tres menors per una agressió sexual a una companya de classe a Palma. La víctima, una de 16 anys, va denunciar els fets setmanes després al seu centre educatiu i a la Policia Nacional. També d'altres notícies, un reportatge, per exemple, l'IES Politècnic denuncia la negativa d'acord a decidir el teatre Marujal Faro per a la graduació. L'assemblea del centre critica la manca de disponibilitat al·legada per l'Ajuntament i ho vincula al procés d'extinció del centre impulsat per la Conselleria d'Educació. També trobam d'altres notícies i reportatges, la FIA Única, un reportatge que diu "Mares, qui sou quan no sou mares?". I així era i no era Miquel Oliver, segons sa mare, tan tranquil com ell, no n'hi ha hagut cap altre. I també un reportatge sobre treballs en grup a la universitat. Se demanen aprendre junts o carregar els altres. I per acabar, les converses literaris i el Premi Formentor tornen a Mallorca. Després de 5 anys itinerants, tindran joc de l'1 al 4 de novembre i culminaran amb el lliurament del premi a Gonzalo Tavares.
0: I arribam a les 9:30, moment de fer un repàs de la portada digital del diari Última Hora. Diversos titulars entorn al vicepresident Bastard. Galmés manté Bastard, però exigeix retolar els cotxes i que no se'ls emporti a casa. El president demana al soci que faciliti per escrit tots els trajectes i encarregui un informe jurídic per valorar el cas. El vicepresident del Consell utilitza cotxes oficials sense retolar per al seu ús personal. El titular d'ahir queixes contra Bastard per una pick-up del Consell que el personal denuncia no poder fer servir. I Vox li dona suport. Diu que s'aixeca a les 5 del matí i no atura i fins i tot a vegades són les 10 o les 12 de la nit. Altres titulars en clau de successos: 5 condemnats per deixar incapacitat a un lot d'una pallissa al port del Cudi. Ordre d'allunyament per als autors de l'agressió homòfoba, un comerciant de Pere Guerau. A Palma, centre històric decideix avui l'obertura d'un hotel suec al carrer de la Concepció.
2: amb arratxí, deficiències, desperfectes i humitats, un mal son als pisos de l'Ibavi. L'oci nocturn preveu una altra temporada a la baixa i acota els períodes d'activitat de les discoteques. Desallotgen un edifici de Palma després de desplomar-se la teulada sobre un vuitè pis. La runa que ha hagut darrere la meva esquena, diu un veïnat. Condemnat dues vegades per escapolir-se dels calabossos de Via Alemanya. Un home, Son Cervera, diu: estic cagant a una cadira perquè em queda poca bateria a la cadira de... a un poal, perdó, perquè em queda poca bateria a la cadira de rodes. La denúncia d'un veí de Mallorca després de demanar ajuda sense resposta. A Palma, decepció a la plataforma pel consens a la platja de Palma. No hi ha taules de treball, només informen del que fan. I una de les notícies d'aquesta jornada és que els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. L'IES, mossèn Alcover de Manacor, acollirà el pla d'estudis integrats per alumnes de música. El PSIC denuncia que el govern només ha gastat un de cada 5 euros de l'ecotaxa. Govern i patronals rebutgen la reforma de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

0: L'Orient Mitjà, Trump amenaça d'esborrar de la faç de la Terra l'Iran si ataca vaixells nord-americans. De la plana nacional, els 6 bancs més grans guanyen el rècord de 10.815 milions fins al mes de març, un 27,42% més. Juanma Moreno està a prop de revalidar la majoria absoluta, segons els 6 andalús. I Ábalos descarta mossegades d'Aldama i difereix dels 94.000 euros sense justificar que li atribueix l'AUCO. Es menys, diu. Anna Travessat, Premi Nacional de Recerca, la investigadora que treballa per entendre i protegir els ecosistemes. I acabem fent un repàs als esports. Gustavo Siviero parla de la seva continuïtat al Real Mallorca, que tenc un preacord amb el club, però la decisió és d'ells. Mascarell està entre el lideratge i la incògnita del seu futur, el futbolista Conquesta de Michelis, confirmant-se com un pilar fonamental també per al tècnic argentí. Les converses per una possible renovació estan en pausa fins que s'aconsegueixi l'objectiu. I d'arribar ja a les 9:34, tot seguit, un repàs al temps.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Idò, anem a veure com tenim aquesta jornada. Pareix que tornarem a tenir una jornada variable. Estones de sol, al migdia creixeran els núvols que puntualment poden deixar ruixats. Després veurem més concretament a Pollença, però a nivell de les illes poden deixar ruixats. S'esperen aquests intervals de núvols com deim enruixats puntuals, dispersos, probables a Mallorca i a Menorca. Temperatura màxima amb poc canvis respecte a ahir, entre 22 i 24 graus, no variarà molt aquesta temperatura. Aquests ruixats també avancen des de meteo divendres, que demà podrien ser un poc més intensos a Mallorca i tampoc es descarta ruixat a sol post al nord de l'illa. Les màximes sense canvis. I d'aquí a Pollença, així ho tenim, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, una jornada més tapada avui i amb aquesta probabilitat de pluja darrera hora amb un 40%. No és una probabilitat molt alta. Avui tenim aquest 40% a partir de les 6 del capvespre. Demà tindrem un dematí ben tapat i a partir del migdia s'anirà destapant i mos espera un capvespre assoleat. I a partir de dijous, cels més coberts i amb probabilitat de pluja, divendres, hora baixa i dissabte. Pel que fa a les temperatures, màximes de 25 graus, la mínima 15. Demà, dimecres i dijous podrien davallar un poquet aquestes temperatures, no massa, entre 13 i 23 graus, rondaran els termòmetres. I el cap de setmana poden tornar a recuperar aquests 25 graus centígrads de temperatura màxima. Ara mateix, a l'estació del Calvari, tenim una temperatura ben agradable, 18 graus. La mínima s'ha donat a les 6 i mitja del dematí, en 14 graus centígrads. El vent ara està entrant de direcció est, de llevant, i ho fa 1,6 km per hora. L'humitat està al 63% i el baròmetre 1012,4 hectopascals. I en un moll la temperatura és molt similar aquí, 18,1 grau, marca l'estació de marineria del Club Nàutic. El vent està bufant ara de sud-est i ho fa a 9 km per hora d'intensitat. La pressió atmosfèrica està a 1.013 hectopascals i el percentatge d'humitat elevat a 87,3%. I de tenim aquest cel tapat amb aquesta probabilitat, no és molt alta, però aquesta probabilitat de precipitació cap a l'hora baixa. I anem a fer una ullada que diu la previsió marítima de l'Agència Estatal de Meteorologia per la zona de Formentor a Cap de Pere. I d'un vent de ponent, de component oest i nord-oest, entre ponent i mestral, de força 3 a 4, que podria girar nord a tramuntana al capvespre. L'estat de la mar, marejol en zones de maró, mar de fons del nord d'un metre, una mar en general poc alterada, hi haurà trams més moguts, vent moderat, canvis de direcció al llarg del dia i no tenint situacions de temporal destacat. I d'arribant ja a les 9:38 minuts, aquesta és la informació meteorològica i ara tot seguit voldran conèixer les curiositats d'un 5 de maig, un 5 d'un 5.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Bruno, 105 avui.
1: No és May the Force Be With You avui, eh? Avui no, avui no. Però sí, 5-5, i tenim més de 5 dies internacionals i 10 gairebé, però bé, n'hem de comentar un mes.
0: N'hem de triar, n'hem de triar.
1: Bé, abans de res, hem de dir la santoral del dia d'avui. Per exemple, avui és Sant Peregrí, també és Sant Àngel, però de Sicília, no sé si serà Sant Àngel, que coneixen tots, i Sant Hilari. Així que, bé, molt d'anys... Bé, n'hi ha un, mira, el diré, Santa Cresceniana. Santa Cresceniana. Mm. Així que bé, molt d'anys a tots i totes. Dies internacionals en tenim moltíssims, els de comentar un poquet per damunt, no? N'hi ha de més serios, n'hi ha de més anecdòtics. Per exemple, el Dia Mundial de l'Higiene de les Mans, no? Que és una cosa que pareix que molt mos hem oblidat, però jo crec que tots, al final, per el Covid, malauradament, vàrem aprendre a fer-nos bé netes les mans, no? I ara vam fer netes les mans i aquest procediment que té per cartells.
0: Mos hem oblidat un poc, bastant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és molt important per... bé, que us he de contar, ja tots ho varen descobrir a la força. Però bé, aquest és el dia d'avui i el lema d'enguany és salva vides, fet netes les mans, no? Un lema molt original d'enguany i bé, que hem de dir, vos heu de fer.
2: Sí, sí, no, però és molt important, eh?
1: No, sí, això és veres, fer-se netes les mans per prevenir virus, per prevenir constipats, contagiar altra gent. I sí, també és el Dia Mundial del Patrimoni Africà, avui, 5 de maig, i bé, aquest dia se va decretar gràcies a uns estats membres de la UNESCO, i el seu principal objectiu, òbviament, és donar a conèixer a tothom el poble africà, la seva riquesa i el seu valiós patrimoni cultural, que no és poc el que tenen. I, per exemple, una dada, el continent africà se caracteritza per ser un lloc molt, molt extens, en el qual habiten més de 1.200 milions de persones. I la seva gran majoria és gent molt jove. Es tenen concentrada la població més jove del món entre aquests 1.200 milions d'habitants que tenen. Més dies, per exemple, és el Dia Mundial, hi ha dues malalties, de l'asma i de l'hipertensió pulmonar, i també és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa. Així que bé, si xerrau portuguès, molt d'anys. I el que sí volien comentar avui és el Dia Internacional de la Matrona. Així que...
0: La comare.
1: La comare, perdona. Però matrona està ben dit.
2: Sí, matrona és correcte. Jo t'ho dic perquè jo vinc de la branca d'Ip Salut i se diu matrona. Comare i matrona estan en mesos tots dos.
0: Ai, perdona, Bruna, que m'he anat Maria jo tot d'una corregita.
1: Empollen sí, amb mallorquí de poble, la comare.
2: Clar. La comare, exacte. Sí, sí, sí.
1: I bé, realment són les primeres persones que veiem quan arribem al món, si ho penseu, no? I és una feina molt important perquè es dediquen exactament a donar vida, a donar-nos vida a tots, literalment. I bé, això és una feina que s'ha de destacar. És una feina que sovint s'oblida que és allà, però bé, són professionals de la sanitat també que són les persones millor preparades per donar atenció a l'embaràs i al part també, no? I va bé destacar aquesta feina, aquesta professió avui i dir una de les principals, bé, les principals funcions que tenen. Per exemple, donar assistència a les mares embarassades abans, durant i després del part, d'un estricte control durant tot l'embaràs, reunir-se durant la gestació la mare amb els metges acreditats durant tot el període de l'embaràs, és a dir, ella és qui coordina les visites a tots els metges, assistir a la dona al part, estar preparada davant d'una possible emergència durant el procés del part, informar i preparar la resta del grup familiar, no només a la mare, de les cures del nadó i durant el període postpart. Així que bé, això és el que tenim en quant a dies internacionals avui. I...
3: Poden dir, perdona, Bruna, que tenim un servei de comare en Opac de Pollença... Molt bo. Tenim unes grans comares aquí.
1: Jo encara no he estat pare. Jo encara no he estat pare, però estic seguríssim.
2: Sí. I podríem afegir un altre dia internacional, no sé, que se mos ha passat. El dia internacional del filòsof, que coincideix en la data de naixement de Karl Marx i de Soren. És a dir, fent coincidir la data de naixement, fan també el dia internacional del filòsof. de la filosofia, aquesta assignatura que s'està oblidant de cada vegada més.
3: Sí, sí, sí.
2: I que impedeix un esperit crític i un...
1: Ja l'havíem vist, no me sortia aquí, pobres dos filòsofs, cada filòsof menys important.
2: De cada vegada els tenen més.
1: Però sí, es diuen Karl Marx i diuen Kierkegaard. No sé si
2: Soren Kierkegaard.
1: Soren Kierkegaard. Sí. Així que bé, també, molt important aquesta assignatura, que no sé si se l'han suprimida de batxiller, però abans era obligatòria, almenys de primer de batxiller.
3: Tu no et pare, però jo fa molt de temps que no vaig a batxiller.
1: Ja.
3: No sé com està ara.
1: És una assignatura que és molt important perquè tenen un pensament crític i...
3: Igual no, Joan, no ho sap, però crec que els seus són de ciència. Joana, se fa filosofia a batxiller o ja no?
0: Sí.
1: A primer encara de batxiller sí. Se feia obligatòriament.
0: I a segon, encara que facis un tecnològic, bueno, no em vull equivocar, també se fa.
1: Sí?
0: Sí, se fa.
1: Ah, idò, mira-ho.
0: Encara que no... Sí, filosofia... històries que fan a tots, no?
1: No sé, va canviant un poquet.
0: Real és comuns, no?
2: Fan filosofia, català,
0: castellà.
2: Fan història.
1: Jo les tenia obligatoris, també, però quan vaig fer l'humanístic era...
0: No, però no tecnològic. Tecnològic, com ho fui, clar, va fer. Després tries la selectivitat si hi vas o no, però
1: clar,
0: sí.
1: Clar. Però sí, molt important, no? La filosofia, per donar-nos un pensament crític, que a pics no hi ha... moltes coses de la vida que mos venim. Però bé, efemèrides ràpidament perquè tampoc tenim moltíssim temps. Per exemple, 1979, l'empresa Dornier presenta un aparell que emet ones de xoc, un puls acústic, i és capaç de destruir les pedres del ronyó, no? I no sé si és un d'aquests que s'utilitzen encara avui en dia, però bé. En 2000, va córrer una conjunció planetari de tots els planetes coneguts a l'antiguitat. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn, la Lluna i el Sol. Això en 2000, suposo que va ser un fet històric, no? No me'n recordo, no tinc informació sobre això. No sé si vosaltres vos sona. L'any 2000.
2: 2000? No.
1: I de bé, però va passar, això està clar que va passar. Després, 2023 també, jo crec que per això és el dia internacional de l'higiene de les mans. L'OMS declara el fi de l'emergència sanitària de la pandèmia del Covid-19 després d'haver estat vigent durant més de 3 anys, des del 30 de gener de 2020 fins a un 5 de maig de 2023.
3: No, que... no en parlen tant, de quan se va deixar, quan oficialment vam deixar de tenir pandèmia.
1: Clar, perquè la gent ja se va acostumar a convivre amb això i se va anar llevant progressivament tot, no? I jo crec que...
3: Clar, però sí, qualsevol dia havien de dir, ja està.
1: Ja està, no? Sí.
3: N'hi ha,
1: tranquils,
3: però
1: tranquils.
3: Ja no tenim pandèmia.
1: Ja podeu, ja podeu viure tranquils.
3: Va ser maig 2023.
1: Exacte. I res, bàsicament, això són avui les efemèrides. En quant a aniversaris, els han dit tots. I sí que hem d'enllaçar amb l'efemèride musical d'avui, i és que és l'aniversari de Adele, d'aquesta cantant britànica, de 38 anys, que bé, té hits que tots coneixem. I avui han triat un dels seus... hits més famosos, que suposo que tot coneixeu, s'han fet moltíssimes versions d'altres grups, i és, crec que va ser un dels seus primers singles, també, i és Rolling in the Deep.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: I d'ara mateix falten 10 minutets per arribar a les 10 i encara vos hem de contar moltes coses, com per exemple, els continguts de la programació d'aquest dimarts.
2: I doncs, sí, avui dimarts començarem a les 10 i quart parlant de la jornada esportiva solidària que se celebra ja aquest divendres. El poliesportiu se tornarà a omplir de molt de jovenets fent molt d'esport, ja ho veureu, després m'ho donen tots els detalls. A les 11, avui és primer dimarts del mes. Exacte, primer del mes.
1: Primer.
2: Això vol dir tertúlia de la gent gran. Omplirem la taula, passem una bona vetllada, xerrem, us passarà l'hora volant, com sempre, no us bastareu temps. Després, a partir de les 12, tenim l'informatiu de migdia, l'actualitat municipal, i a les 12 i mitja, com ja és dimarts, Llibres per viure, en Christian Taylor, que s'avança també ja un poquet en el calendari, celebra el dia de l'internet, el dia mundial de l'internet, o internacional d'internet, que és un poquet més amant el de 7 de maig, però que avui ja m'ho xerrarem, juntarà això, literatura i internet, és un matí. I que al vespre hi ha petit ples, ja toca un joc, Bruno. Avui tens esport local a les 5. Avui parlaràs amb...
1: Està atent, Bruno, menys que tens avui, eh?
3: Sí, i avui no estaré tot sol, cap vespre,
1: no,
3: tampoc.
1: No, ja veuràs, Jaume.
3: I també hi seré jo, bonament, si arranc.
1: Has de començar a conèixer els col·laboradors de cap vespre.
3: Totalment.
2: I d'avui tindreu el club de patinatge de Pollença, no tot el club, però van donar un parell de patinadors, patinadores, que han estat fent una competició internacional i no els ha anat gent malament. A les 6 tindreu jazz i a partir de les 7, el Pipero.
3: Exacte.
2: Que estaran contents un altre pitx.
3: Sí, el distanç s'estan salvant, és com un mallorquinisme darrerament, és un alt i baix, però bé, avui estaran contents. Això se nota quan fan un programa. Això
1: va, i tant.
3: Perquè a pits arriben amb unes cares que pareix que els han parat una multa abans de venir.
1: Però sí, ser mallorquinista ets patidor. Això sí.
3: Ja estan acostumats.
1: Ja estan acostumats. Vinga, de on anem a l'agenda?
2: Sí. Sí.
1: Tu no m'heu contestat.
3: Ahir anem.
1: Ara que anem, no. Idò, on anem? Vinga, de començar amb el repàs de l'agenda. Vinga, i avui tindrem temps de repassar pràcticament tota l'agenda. Començam amb informacions de l'Ajuntament. Recordeu, l'àrea d'esports ja té oberta les preinscripcions per les estades d'estiu, els poliesportius municipals per a persones empadronades al municipi seran juliol i agost, en serveis opcionals de matinera i menjador, places limitades fins a exaurir-se i per a no empadronats s'obriran dilluns de la setmana que ve, 11 de maig. Les inscripcions per als parts de juny i setembre seran els dies 25 i 28 de maig.
2: Més inscripcions, hi ha obertes les de la cursa marinera, que és dia 11 de juliol, una cursa que són 7 quilòmetres, que se fa a les 9 de vespre en un moll. Us heu d'apuntar a elitechip.net, com sempre. El preu és de 5 euros més 2 de lloguer de xip. I per cert, també, que estan a la banda d'entrades, codetickets.com, per a Pollença Rock. Els concerts són el 7 i 8 de juliol, en Fora del Sembrat, Sau, Pel de Gall i Els Amics de les Arts.
3: També vos recordam el Festival de Pollença, que serà del 5 fins al 18 de maig. Es poden comprar ja les entrades per donar a l'oficina del festival. Hi ha paquets d'entrades per tots el concert d'enguany i estan disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també el de tots els concerts.
4: També inscripcions obertes per a la trobada de la gent gran a Lluc el proper 17 de maig, organitzat per el grup Güell.

0: l'àrea de benestar social de l'Ajuntament facilita el transport. Preu 10 euros, inclou dinar allà mateix. Inscripcions fins dia 12 de maig. Per apuntar-se, cal reservar plaça telefònicament o presencial a les oficines de benestar social, fer el pagament, presentar justificant.
1: I aquest dissabte hi ha tallers infantils a Sant Vicenç que organitza Little Lemons i l'Ajuntament al carrer Molins. Hi ha diferents tallers, però ja queden molt poquetes places. Per tant, si estàveu interessats, demanau per si queden places al 611-884-266.
2: Ja tenim també la propera activitat, la sortida que farà la tercera edat de Colònia. Serà una excursió cultural dia 1 de juny per visitar un museu del ferrocarril de Mallorca, un mercat de Manacor i dinar en un restaurant d'un molí d'en Sopa. El preu de l'activitat és de 30 euros i les inscripcions se fan pagant directament a Caixa Colònia.
3: Vos recordant també, el Club Pollença té un nou curs de PNB per patró i capità de iot. Les inscripcions estan obertes per socis, l'examen serà dia 3 de juliol i també us hem de recordar la campanya de donació de sang que serà dia 22 de maig en el Centre de Salut de Pollença, 4:30 a 9. Com sempre, podeu reservar cita a donasang.org.
0: I Can Boom faran intercanvi infantil, accessoris i juguetes el proper dijous 7 de maig de 5 a 7 i el seu local. Com funciona? Duis allò que pugui ser reutilitzat per altres infants dimarts 5 entre les 5:30 i les 7 i vos donaran un val per bescanviar dijous.
1: Avui és dimarts 5, que avui han de dur aquest d'això i d'això i d'això aniran. Vinga, m'on anem a l'agenda de propostes de la setmana i m'on anem a dijous. Cada dijous hi ha cicle de conferències de la UOM i aquesta setmana la xerrada del partítol de l'òrbita al cementer, atalaiant la sequera des de l'espai. Mesurarem el pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits. És a càrrec del doctor Joan Bausà, del Centre de Tecnologies de la Informació Geogràfica. Ja sabeu que totes les xerrades de la UOM són els dijous a les 6 en el Saló Cultural del Port de Pollença, són gratuïtes i, a més, l'Ajuntament posa un autobús des de Pollença.
2: Dijous, com cada setmana, hi ha Cineclub en el Club Pollença i la pel·lícula és Jo te creo, se projecta a les 8, les entrades valen 4 euros socis, 6 no socis.
3: I divendres hi ha una conferència anomenada Comerç Internacional del Petroli i el seu transport i finançament, de la mà de Giorgio Comotti, qui és trader de commodities. Serà a les 7 en un Real Club Nàutic del Port de Pollença.
0: I aquest dissabte, segona edició de Pollença Folk, a partir de les 6 a la plaça Miquel Cabllonc d'Umoll. Gratuït, amb l'actuació de Figuera d'un altre paner, a les 9:45 Música Nostra, 21:15 Nou Romancer i a les 22:30 Correfoc a càrrec dels Dimonis Cada Bou, amb colles convidades.
1: I diumenge de matí, entre les 9 i les 2, al claustre del convent de Sant Domingo, hi haurà trobada d'escoles de ball de bot amb aires de la cala.
2: I per acabar la setmana, diumenge també, hi ha un concert del Viatge d'hivern de Schubert amb el tenor Marcus Schaffer i Francesc Blanco al piano. Això és a les 7 al Museu Dionís Bennassa i les entrades s'han de comprar a euroclàssics.es o ticketiv.es.
3: I ja per acabar, vos recordant les exposicions que podeu veure a Pollença, una a l'Església del Convent de Sant Domingo, la del Cavall Bernat, la Muntanya Màgica, estarà oberta fins al 14 de juny, de dilluns a diumenge, o de matí a 10, mitjorn i mitja, i un cap vespre de 5 a 8, i també a Can Llobera, el que ens empodera, una exposició fotogràfica a càrrec de Camila Silva amb imatges de les usuaris de Prodis.
1: I d'avui hem tingut temps de repassar tota aquesta agenda, però si vos falten detalls de cosetes que hem dit i no vos ha quedat clar, molt fàcil, entrau a radiopollença.net, agenda, i trobareu tota aquesta informació. I ara ja m'anem d'aquí un minutet amb el butlletí de les 10. Abans feim una pausa publicitària.
4: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
6: Ràdio Pollences, comunitat.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bon dia. L'inici de la temporada turística es comença a notar en el mercat laboral de les Balears amb manco atur i més ocupació. La xifra de persones sense feina va caure un 7,8% en el mes d'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat. En paral·lel, el nombre de treballadors va créixer un 3,1% interanual.
2: Les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats, més de 18.000 més que fa un any. En comparació amb un mes enrere, ara hi ha més de 65.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social, fet que suposa un 12% d'increment. L'atur baixa fins als 24.500 desocupats, segons les dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i no només baixa la comparació anual, també la mensual. De març a abril hi ha prop de 2.000 aturats, manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens.
8: L'increment de la contractació està lligat de manera estreta a l'arribada de turistes estrangers a les illes, que en el mes de març va augmentar un 14% anual, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'arxipèlag va rebre 482.000 turistes internacionals en el tercer mes de l'any, i en el còmput global de 2026, entre gener i març, les Balears han rebut la visita de 836.000 visitants estrangers, un 3,3% més que en els tres primers mesos de 2025. Pel que fa a la despesa, els turistes es varen gastar 605 milions d'euros a les Balears en el mes de març, un 5% més que fa un any. De gener a març, la despesa s'eleva fins als 1.000 milions d'euros, un 4,3% més.
8: Canviant de qüestió, els tècnics municipals inspeccionaran avui l'edifici que va patir ahir un esfondrament parcial al barri de Foners de Palma. Han de determinar si és possible que les persones desallotjades tornin a casa seva.
2: Mentrestant, els bombers de Palma també fan feina per determinar-ne les causes. Segons ha explicat el cap del cos, Eder García, a l'informatiu Matí, tot apunta que la coberta que es feia servir com a terrassa estava malmesa per humitats.
9: Ara nosaltres, per el que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alçada de terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
8: A l'exterior, escalada de tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa els Estats Units de matar 5 civils en un atac a dues embarcacions. Mentrestant, la Unió Europea i Pakistan condemnen els atacs iranians contra Oman i els Emirats Àrabs. El primer ministre de Pakistan demana que es respecti l'alto el foc.
2: A les darreres hores, l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que algunes embarcacions han estat atacades amb míssils de creuer procedents de Teheran. La resposta nord-americana ha estat immediata, ha destruït vaixells iranians. Hormuz s'escalfa altre cop a conseqüència de l'operació denominada Projecte Llibertat, anunciada per Trump a la zona estratègica per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic.
8: I Israel decidirà avui si prorroga la detenció dels dos activistes de la flotilla arrestats.
2: Són l'espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila, i ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. Mentrestant, els executius d'Espanya i del Brasil han exigit l'alliberació dels dos empresonats perquè considera que es tracta d'una detenció il·legal en aigües internacionals.
8: Així arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
10: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular sa

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Nova sessió de control al govern, al Parlament. La diputada Maria Ramon de Més per Mallorca acusa l'executiu de Marga Proens de no complir amb les seves intencions de pujar l'impost turístic o de limitar l'entrada de cotxes a Mallorca.
2: El conseller de Turisme Jaume Bauçà ha defensat que el govern ha revertit la política sense límits que, al seu parer, aplicava l'anterior govern.
3: Una epifania va ser pujar a CTS, que han fet res, només votar-hi en contra. Una altra epifania pujar el cànon de l'aigua. Aquí, res de res. En el seu programa electoral duien limitar l'entrada de cotxes, que han fet votar-hi dos pics en contra. Viure a Mallorca ja comença a ser un infern i encara no ha arribat l'estiu.
4: Durant 8 anys va considerar que posar límits era opcional. Ho van fer darrer moment, amb una moratòria, darrer moment, antes de tocar el pití al final de la legislatura. Saps què van fer vostès? Varen donar places sense pagar a tot aquell que en volia. Senyor de Més, això de democratitzar els beneficis del turisme les ha duit a vostès mateixos a ser ara un totalitaris antiturístics.
1: I d'avui hem conegut que l'arribada de turistes estrangers a les illes va augmentar en el mes de març un 14% anual, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
2: Concretament, l'arxipèlag va rebre 482.000 turistes internacionals en el tercer mes de l'any i en el còmput global de 2026, és a dir, entre gener i març, les Balears han rebut la visita de 836.000 visitants estrangers. És un 3,3% més que en els tres primers mesos de l'any passat.
1: Precisament a l'inici de la temporada turística es comença a notar en el mercat laboral de les Balears amb manco atur i més ocupació. La xifra de persones sense feina va caure un 7,8% al mes d'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat. En paral·lel, el nombre de treballadors va créixer un 3,1% interanual.
2: De fet, les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats, més de 18.000 més que fa un any. En comparació amb un mes enrere, ara hi ha més de 65.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social. És un fet que suposa un 12% d'increment. L'atur, en canvi, baixa fins als 24.500 desocupats, segons les dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i no només baixa la comparació anual, també ho fa la mensual, concretament de març-abril, i a prop de 2.000 aturats manco inscrits. Això és un 7,5% de descens.
1: En l'àmbit estatal, Espanya ha superat per primera vegada la barrera dels 22 milions d'afiliats i l'atur baixa dels 2,4 milions. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha celebrat l'evolució del mercat laboral espanyol.
5: España vuelve a romper todas las barreras de creación de empleo en el mes de abril. El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social de media. Y además la serie original ha sumado casi 224.000 afiliados respecto al mes de marzo, en el que ha sido el tercer mejor mes de abril desde que existen registros. En términos desestacionalizados, seguimos muy por encima de los 22 millones alcanzados el mes pasado y acumulamos 63 meses consecutivos creando empleo.
1: I avui també destacam que els infants i joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge tenen el triple de risc de patir assetjament, tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital. Ho ha explicat en l'informatiu matí Eva Aguilar, que és directora de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa.
6: És un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància, de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà d'això, de la seva infància i adolescència.
1: 11 i 4 minuts, més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Sempre i allà on sigui, amb tu. A radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: 11 i 11. És el primer dimarts de mes. Com passo temps? Perquè ja tornem aquí a tenir els nostres tertulians i tertulianes amb més experiència. Els a saludar amb la Francisca Jarreu. Francisca Arreu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Beníssim.
0: Bé, tu te ven cada dia. Tu no has de passar un mes perquè te vegem, perquè cada dia passes i molt saludes.
1: Ja visc a la finca.
0: Sí, enveïnada de prop. Norma Mario, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí? No, Maria, de Can Xim, Maria Llinar, bon
3: jo
0: dia.
3: Jo també estic bé, no vull estàs saber,
0: beníssim.
3: No? És que les meves companyeres...
1: Té molt bona cara avui.
3: Bueno.
0: Avui sempre.
1: No, no, avui estàs molt guapa.
3: Menys mal, si tenc un dia. Llàstima, no sigui televisió.
0: Ja ha passat un mes, ja ha passat un mes.
3: Què passa d'aviat?
0: Què passa d'aviat? Toni Marquet, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com va?
4: Bé.
0: Bé,
3: sí.
4: No poden dir el contrari.
0: També fa bona cara.
3: Sí,
1: sí.
0: Ah, que no pensis que
1: tingui. Ell anava a dir, bueno, ha estat un poquet delicat.
3: Però sí, ara no.
0: Ha reviscolat.
1: Sí, però...
4: M'hi m'entenc.
1: Però... Ja no, però no, ja no ho pareix. Sense cara que ja tens, ja estàs bo.
0: No, Francisca.
5: No, bona cara.
0: I en Joan Tortella, bon dia.
6: Hola,
0: com estàs, Joan?
6: Sí, molt bé, bon dia, sí.
0: Bon, bé. Bé, avui heu conegut, perquè ja l'heu conegut, a la nova veu de la ràdio, en Jaume.
5: Som aquí.
0: En
5: sí,
0: Jaume s'incorpora
5: sí.
0: En aquesta tertúlia.
5: Totalment. Jo no podria fallar a les veus de l'experiència. Jo sempre dic que sou la veu de l'experiència. En aquesta societat d'avui en dia que no escoltam, tothom té xerrera, però no escoltella. Per tant, vosaltres sou la veu de l'experiència que sempre s'ha d'escoltar i que s'ha oblidat. Per tant, això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte.
0: Fa molt d'any que els tenim ben presents. Sí. Des de que va néixer la ràdio, aquestes veus amb experiència acumulada són presents. Van venir cada setmana, hem de dir.
3: Sí. Ja en certa ocasió el meu fill me diu és que mama, és com una bruixa, tu ja vas dir no som bruixa, Joan. És els anys que m'ho han ensenyat.
5: Totalment, que sé que
3: és vera.
5: Gràcies.
0: Bé, què heu fet aquest mes? Perquè passo un mes i supos que feia moltes coses, o no?
4: Fer molt. Bueno, jo, lo de sempre.
0: Tu camines vaig... molt, jo te veig.
4: Bueno,
0: fora,
4: però m'obliga, aquest... no és que camini molt, però dono dues voltes cada dia. I anar a l'estudi i fer un poquet de feina, repassar dibuixos que t'hem fet a la model quan...
0: Encara ve una model?
4: No, ja fa anys que no la tenc.
1: Sí, necessites ella... cap opinia.
5: molt bé. Bona resposta.
4: No sé si t'agradaria posar per jo.
0: Tenies una bona model, no?
1: Quan m'ofereix, és que tenc ganes, la millor.
0: La millor és una cosa que li falta per fer. No sé, 98 anys, has fet mai de model?
1: Germans... En Pau Fornés moltes de vegades me va retratar les mans per pintar. Sí?
5: Mira, va ser el model de mans.
0: El coneixia...
1: Me va voler pintar i jo era un poc beneta perquè era massa jove i deia, no, avui no va pentinada.
0: Sempre està presumida.
1: I no me va arribar a pintar. I ara me sap greu, perquè pobret ara ja no me pot pintar perquè és mort.
0: Ara, mira, hi podries tenir un retrat seu?
1: Meu. Però té molt,
0: teu, té, però pita per ell.
1: Té molt de quadres. Té molt de quadres d'ell. Té molt de quadres.
0: Però no t'ha retratat a tu.
1: Això no.
0: Bé, doncs m'hem fet la bona en Antoni. Men, si t'ha retratat en Toni, que en Toni...
1: Perdona,
0: perquè es pinta molt bé.
1: Això jo li he dit, però segur que no em té ja.
4: Vaig retratar bastants.
1: Ja que tenia la valtria més joveneta.
3: Però tu és més jove que una jove.
1: Ai, Marieta.
5: Aquí xerran de l'actitud, que sí? Maria, l'actitud davant la vida és molt
3: clar,
5: important,
3: que
5: jo crec.
3: Sí. No? És que fan veja tothom, aquesta senyora.
1: Aquesta senyora.
5: Quant d'any m'ha dit que tenies avui de matí?
1: 98.
5: No pot ser mai.
3: Ah, vols.
5: No crec.
4: Fa
5: trampa. Sí. Que m'ho estan enganats.
0: Té un DNI falsificat o qualque cosa.
1: Ja, una infermera me va assustar molt perquè vaig anar, que no estava la qual m'operaren de lo del cap, pues vaig dur de son espases i li vaig mostrar perquè miràs lo que havia passat i tot això. I quan el gafa, m'ha dit que tot era bo, li vaig dir jo. I el gafa i fa, oh, dic, què has trobat? I m'ha dit, uns anys. Però me va assustar.
5: Se va per... girar ell també.
0: Sí, clar. Sí, pensaves que havia dit qualque cosa.
1: Jo dic que has trobat 18 anys.
0: És que clar, i a més ella, el bé que està, que la veiem aquí, però és molt autònoma, perquè se'n va a son espàs, se'n va a Palma a passejar i a comprar tot això tota sola.
1: Sí,
0: hi ha gent
1: sí,
0: que en 10 a 15 anys manco que tu ja no ho fan.
3: I pot pujar l'autobús.
1: I davall. Sí, no.
3: Jo no puc pujar de València, de cap. Però...
0: Sí, perquè tu, Maria, ara que dius això, vares fer una crida aquí a la ràdio, no vares dir
3: sí,
0: que posassin
3: sí, sí, perquè els autobusos no estan preparats.
5: No estan equipats, no. Per això.
3: No. Si tenia el millor carnet d'invàlida, sí, me pujarien. Però si no el necessito, jo no el me vull
5: clar.
3: Fer.
5: I la rampa aquesta que és automàtica, només l'activen si tens carnet de minusvalida. No és així, sí.
3: Jo crec que és
5: haurem de tornar a fer una altra crida, idò.
3: Perquè molta gent la vol emplear sense necessitar-la, però jo trob que això no se demana, no sé que tu tinguis ganes. Jo la darrera vegada que hi vaig anar... Vaig pujar bé però, i baixar, però quan vaig tornar a agafar l'autobús m'ajudava, però els genolls no vaig poder pujar i vaig pegar de cap, me varen d'alçar i jo ja no vull fer aquests espectacles. En canvi, jo que posassin una rampa a l'escaló més alt,
1: sí.
3: De dalt de tot, ja estaria...
5: Sí.
0: O sigui, que no se demana
1: és que,
0: tant.
1: És que és molt alt.
3: Molt alt.
1: Molt alt.
3: El que van els asientos.
1: Sí.
3: Perquè l'altre se baixa,
1: sí.
3: Però que no.
5: De vegades és molt simple la solució, però s'ha de voler fer, ha d'haver
3: sí.
5: Voluntat.
3: Però no sé si va escoltar ningú, perquè no són totes soles, va?
0: Clar, això és un tip.
3: N'hi ha d'altres, com jo mateixa.
0: Mm-hmm.
3: Però vaja.
0: Jo crec que ho diria
3: també
0: que...
3: També deuen dir que no se moguin en aquesta edat.
0: No, això no, no heu d'aturar. No heu d'aturar.
5: No,
3: no, jo no em vull aturar.
1: No, ni jo. Sí.
5: Si t'atures, està fet de tu, no ho diuen amb això. Però això t'aturis, és l'edat que t'aturis. Si t'atures, està fet de tu. O sigui, igualment no aturat ja.
3: Bueno.
0: I de tant, quin catàleg mos dus avui? Perquè això no és nou, eh?
4: No, és un catàleg d'una exposició que vaig fer dedicada a un cavall Bernat. Tots els quadros, figures incluïdes, tot tenen un cavall Bernat.
0: I això és per enllaçar l'exposició de la muntanya màgica?
4: No, és perquè vaig sentir que parlàveu aquí de... I vaig entendre que no s'havia fet cap recull, diríem, d'obra mai. I jo sí vaig fer una exposició a principis d'aquest segle, allà el 2000 i un parell. No? Se va fer, està per l'Institut Balear de Cultura, se va fer, i la vàrem passejar un parell de puestos. Se va inaugurar l'Hotel Molins, i llavors la van endur un parell de museus.
0: Va ser itinerant, però se va inaugurar en Molins. Un estiu, imagina.
4: Exacte.
0: I què trobeu d'aquesta exposició de la muntanya màgica que ara se pot visitar a l'Iglesi del Convent?
4: Jo crec que està molt bé que s'hagi fet. No obstant, jo hi trobo una falta molt grossa, que és en Carles Got. I Carles Got era un pintor que, malgrat va viure a diferents puestos, va viure molts anys a Pollença i a una casa a Calabarques. I pintava cavall Bernat...
0: Cada dia.
4: Quasi cada dia. I era un gran pintor, per jo, era un gran pintor, i trob que hi fa falta... qualque obra seva.
0: No hi ha cap quadre d'en Carles...
1: A veure si no n'hi ha a Pollença, però de pintura...
4: Molts n'hi ha.
1: Sí.
4: Si el sigués interessat...
1: Sí.
4: I l'altra cosa és que em sap greu que no posessin aquell quadre que us vaig mostrar, era un quadre més grosset, que m'han dit que no hi cabia. I n'hi ha de molt més grossos.
1: Sí, n'hi ha de ben grossos.
5: És com mentre gran.
4: I el meu, el que tenen allà, ja està vist moltes vegades, perquè és d'un museu, i el tenen, ha estat exposat moltes vegades. Per això jo me feia il·lusió un de diferent, que li vaig dur la foto però era més grosset, si m'entès, i m'han dit que no hi havia.
0: Ho teu és el de la col·lecció de museu, clar, n'hi ha molts que són cedits
4: particulars.
0: De particulars, sí, altres que són de museu. Tu l'has vista?
1: Sí, sí.
0: Clar, tu hi passes cada dia. I què trobes?
4: Sí, jo
1: me va agradar, però no duia lentes i no vaig poder llegir.
0: Qui era? Firma.
1: Sí, ja hi tornaré, però...
0: Ai, pot tornar.
4: Va llegir noms.
1: Sí, sí.
4: Vas a llegir si
1: no, sí, eren massa, són molts, m'entens? I
0: clar, que vaig anar vist per els ulls de cada artista.
1: No, jo
0: va... Cada artista té la seva visió, no?
1: No, jo me va agradar molt l'exposició, me va agradar.
5: I una pregunta, ara me permetreu una pregunta, com estem, que som, perquè ja som de fora pobles, no som de Pollença, jo crec que vos ho he demanat abans qualcú. Cavall Bernat, el nom de Cavall Bernat, vol tot sabeu de bon, té l'origen.
2: És justament
0: la tradició. Sí. Norma, no te senten. Tens el micro obert, Norma? Cavall... Sí?
7: No.
4: No sé si...
8: Ara. Sí, aquí no saludé.
1: Buen día. Ahora ya está, sí, se te oye ahora.
8: No, hace poco justamente salió que el Cavall Bernat no és.
3: Sap per què és?
8: No és el que aparece.
5: És a dir, la muntanya de Cavall Bernat.
8: En la muntanya,
1: tu lo sabes.
4: No, mira, un moment determinat, l'ombra, les ombres que dona sol,
1: sí,
4: silueta un cavall.
8: Un cavall. Ah, sí. Jo tinc una foto.
1: Sí, sí, això... ho havia sentit, el que no, tatarandai, no me'n recordava.
4: I això, jo sí l'he vist, ara mirava si el tenia pintat, però no.
0: Hi ha molt de quadres que se veu molt.
4: N'hi ha quadres que se
0: veu. O fotos, més.
4: A les fotos, sí.
3: Me sembla que és en Obril, que el veu molt bé.
4: Mana?
0: Per abril.
3: En abril.
0: Ja ho han passat.
4: I llavors també té uns dies que el cavall Bernat tot és vermell.
5: Està això jo he vist a vegades vistes del Puig, des del Puig, se veu a vegades com a molt vermell, o se veu que des de quan li pega el sol, la llum del sol, deu ser més vermell.
1: No, però pintat ja està, a l'exposició n'hi ha.
5: Sí, com a rosa, vermell.
1: Està tot vermell.
8: Sí. Lo que tú dices, tengo una foto, creo que del mes de febrero, donde se ve perfectamente
4: el cavall.
8: El caballo.
1: ¿Sí?
0: Sí. ¿Feta teva?
8: Sí, sí.
0: Es que no, no, cuando una viví, foto muy guapa. Eso.
8: Viví dos años en la cala.
0: ¿Es vero?
4: Son... ¿Tú vas a vivir allá?
8: Sí, sí, dos he vivido. En tanto.
4: Vas a veure el cavall Bernat de moltes maneres.
5: Amb esplendor, exacte, amb tot molta esplendor. Color.
4: Sí, és una muntanya màgica, pràcticament.
0: El Tito li diu, de l'exposició, la muntanya màgica.
4: Sí, a veure, perquè varia molt segons la llum d'on li entra.
3: Perdoneu, és que tampoc no és meu, jo el tinc a dos quadres.
1: També que vaig
0: venir. No, Maria, sí, també.
4: Jo vaig dir que havies d'anar a oferir-los.
3: I avui no he duit un mòbil i ho hauríeu vist.
0: Maria, ara de fer una exposició, que això ja fa massa temps.
3: A Cala Barques i després Cala Molins.
5: També pintes tu, Maria?
3: Sí.
5: I mos ha de mostrar aquest quadre, ha de fer una
3: cosa. Però avui no hi ha fet un mòbil.
0: Avui no,
5: no, però ha de fer una exposició. Vos heu d'animar, clar que sí.
3: Sí, la de socials, bueno.
0: Les ganes hi són, Maria.
3: Però jo ja no estic per aquest tros.
5: No digueu això, això està prohibit.
1: Però bé, però tu no has de pintar ja allà. Tu has de...
5: Això està prohibit, no heu de dir, no, ja no estic per això. Estic per això i per molt més.
3: Figura't.
5: Per molt més que vengui.
3: No, ahir vàrem fer que no una festa i vaig quedar, almenys me dava l'enhorabona, perquè volguérem, me diu, Maria, quatre ratlles me harás un árbol, però con ramas sin flores ni hojas, perquè pondran tu huella, la de todos, si quieren niño o si quieren niña.
0: No, Maria, i ara el que mos explica és que ahir a casa seva varen celebrar el que ara se diu un baby shower. Que això és una cosa molt nova, que abans de néixer l'infant, abans de saber si surt rosa, és nina, i surt...
3: Tothom va fer foto a l'arbre, perquè va quedar... molta... falla i dir-ho, elegant, perquè era un arbre sec. Però vaja.
0: I què va ser, nina o nina?
3: Va guanyar les nines.
0: Ah, va guanyar. Va, era un... Encara no se sap.
3: No.
0: Ah, això és una altra festa i del dia que ja miren l'ecografia.
3: Una
0: això.
3: Altra.
0: Una altra, Maria. Per festes que no sigui, no?
3: Val més festes que dol.
5: Sí, sí,
3: però
5: sí,
3: vaja.
5: Totalment. Totalment.
0: Bé, aquesta exposició d'Anna Maria queda pendent, que aquí ho va dir, i la regidora un dia la va escoltar, i tot d'una va posar en marxa de pensar un lloc.
3: Ah, falta... No, ja el té.
0: Ah, ja el té.
3: Idò, però hem de
0: mirar el dia.
3: Saps, lo de
0: fomentor. Ah, la fundació, sí.
3: La fundació.
0: Però no, s'ha de trobar un dia que es tingui lliure.
3: No sé si se'n riuran d'això.
0: Què vol dir?
3: No em posaré en cap d'Antoni, de bona paraula.
0: Antoni ja n'ha fetes, aquesta ha de ser teva.
4: Sí. Jo ja n'he fetes a centes d'exposicions.
0: No, aquesta, Toni, aquesta li cedim a ella, tota per ella.
4: Sí, tota per ella.
0: Te pot fer de comissari, això?
4: Sí,
0: ah,
4: sí. És que jo la puc aconseguir un muntatge, això sí.
0: Pot venir a fer la selecció, i això, però...
3: Perquè jo som autodidata, no he anat... Bé,
0: i ha pintat de tot, perquè
3: no he anat
0: a
3: Belles Arts.
5: Sí, vols que, però, i saps quant de gran pintors hi ha hagut que eren autodidates, que no varen rebre cap tipus de formació, n'hi ha moltíssims. És a dir, que ser autodidata no vol dir que en sàpis més ni menys.
3: Sí, però si mateix tenen... No sé, crec sí, que...
1: Jo el que vaig veure me va agradar molt.
3: Bé, però tu ets amiga meva.
0: però
1: si no m'agradàs, te'n diria.
0: Però Anna Francisca és molt sincera. Molt transparent.
1: Sí,
3: ai,
1: sí,
3: fa molt.
1: Sí.
0: Li notaries.
5: Bons amics diuen però, la veritat, sempre.
0: Jaume, tu no ho saps, Anna Maria és autodidacta, però Anna Maria, les seves mans, és molt artesana, cuinera, Anna Maria és la Madonna de Can Xim.
5: I és ja és un partidàs, Anna Maria?
0: Vull dir que...
3: Era. Hi ha una amiga que diu, quan diuen era, ja hem batut.
0: Jo he dit, és la Madonna de Can Xim.
4: No era.
0: Eh? Sí.
5: Bueno, Can Xim, que és un...
1: Un forn.
3: De pastisseria.
0: I ha estat molt de pionera. Prestigi. Has estat pionera. Era. Ah, no?
5: Sí. O sigui, que ets artista culinària...
3: Perquè no sabia fer res, però vaig començar a anar a cursillos, comprar tots els llibres que hi havia de pastisseria, i com que m'agradava pintar i en un cumpleaños vaig començar a fer dibuixos de lo que feien a la tele, perquè antes se feien...
0: De dibuixos animats,
3: sí,
0: i això.
3: Sí, sí. I mos va anar bé, gràcies a Déu.
0: I després m'anava a cotxe i repartia. No anaves fins a Can Picafort?
3: A Can Picafort i a Palma i per tot.
0: Repartint. Ho dic perquè ell és de Can Picafort.
5: Jo ho dic perquè
0: ell és de
5: Can Picafort. Quina mala
3: jo
5: sort.
3: Jo tenia un carnet de l'any 66. De l'any 66.
5: Jo no havia nascut encara.
3: Ja plogut.
5: Ha plogut.
1: Jo estava a punt.
5: Sí.
3: Però ara no el tens. I visc a prop, però a 700 metres d'un refugi. I venia d'Impollences un poc massa lluny. Fins en un pont romà cada dia. Això sí que ho feim. Però venir aquí també venc vegades, però me canso un poc. I ho deixaré anant, això.
1: No diguis això.
5: No, com ens... Ho deixam anar.
3: No, però és de tan lluny. Lo de més, caminar, no ho deixaré ni en broma.
5: Es caminar
3: mentre es pugui.
5: Exacte. Sí. El moviment és molt important. No, molt important.
3: Sí.
0: Norma, i tu camines per un moll?
7: Estoy... Bueno, pasamos Semana Santa.
0: Good, hoy
7: no estoy...
0: Avui m'ho recitaràs?
5: Tens aigua, Norma? Sí.
7: Tengo.
0: M'ho recitaràs, però no podràs.
4: Que li has de posar.
0: Ho intentaràs.
1: Sí.
0: Què tal? Un moll ja comença a estar animat?
7: Pues, Semana Santa y he comido caracoles.
0: Per Sant Marc.
7: Per el 25, per Sant Marc. Todo han comido o no?
1: Sí, jo sí.
0: Jo no havia... És que un dia Sant Marc va coincidir la Fira d'Oví, en guany. I jo vaig menjar el dia abans. M'agraden. O caragols, o t'encanten o no els pots tenir davant. Jo m'agraden.
1: Jo dos plats me'n puc menjar, jo.
7: Jo és el dia que, al principi...
1: Quan els crus, dic, això me menj. Però quan són cuis...
0: Amb aioli.
1: Ai, sí.
4: Aquí de març, que són grossos. Són caragolots grossos i n'hi ha per tot. Perquè allà no els mengen. Tenen manies. I n'hi ha, que jo els vaig dur, però aquí s'han morint, no van anar bé.
0: I n'han menjat d'aquests tan grossos?
4: Sí. Allà no, perquè allà no en mengen cap. I un fet que aquí a Mallorca, un dia vàrem anar a Sineu amb una amiga existent
0: d'allà,
4: era per aquí nosaltres, i ella i jo anàvem a dinar a Sineu, i em diu, vàrem demanar un plat, dic, posa-me'ls qualque cosa per picar, i ens van donar un plat de caragols, i quan va veure caragols va fer un gesto de mania, i vaig dir, no, retireu, diu, tu menges? Diu, jo sí, no, que m'agrada. Diu, no, deixa-ho fer. I em vaig menjar i diu, ara provaré un, i em va menjar dos o tres,
0: i se va atrevir.
4: Posteriorment va venir el seu home i anàvem a dinar també a una altra banda, i ell va demanar, diu, que era dol per menjar, i se va dur un, em va menjar 5 o 6, i els feien els la servilleta, els feien els, dic, això ho has de tirar, diu, no, els m'enduc. I llavors a casa seva tenia un platet amb els caragols a l'entrada, i quan anaven a mi deia, veus, això m'ho he menjat jo. Era tot una cosa estranya.
0: Al principi, si no ho has tastat, hi ha gent que no els pot
4: allà
0: tenir
4: davant. Allà fa molta mania.
8: Uh-huh. Hoy, si me permiten compartir por el Día de la Madre, quiero hacer extensivo a todas las madres, a las que no podemos abrazar, a las madres biológicas, a las madres por adopción, a las abuelas que hacen de mamá, a las tías, mamás sustitutas, bueno, a las mamás de corazón. Y aunque nosotros todos, yo creo que las madres tuvimos equivocaciones, algunos errores, pero hemos hecho lo posible por acompañar a nuestros hijos en el camino de la vida. Y en prosa diría casi un poema. Una de mis hijas, Natalia, me regaló con motivo del Día de la Madre algo que me hizo muy feliz, y lo comparto porque creo que ustedes también les va a hacer feliz esto, porque a cada una les puede llegar.
0: Venga.
8: Y dice, feliz día, mamá. No eres solo madre, eres calma, eres hogar, eres fuerza, eres quien sostiene cuando todo falla, quien ilumina sin hacer ruido y quien ama sin medida, sin pausa y sin condición. Gracias por ser raíz y alas al mismo tiempo. Hoy se celebra tu amor, pero lo tuyo se merece todos los días. Feliz Día de la Madre, amor infinito. Gracias, mamá.
0: Qué bonito. Qué guapo. La teva filla també és poeta.
8: Pues és el primer...
1: Ja la vaig perdre en 3 anys, això, ara, Marc.
0: No, Francisca, no l'havia vista mai així, no, Francisca, no. Com s'ha posat ara.
8: És la primera vez que m'escribe algo, però tranquil·la.
0: No. Francisca.
3: Ja són totes que no la tenim i l'enyoram.
1: Però jo la vaig perdre en 3 anys, Maria.
3: Ai, Angelet, sí.
1: Luego mi padre se volvió a casar con una hermana de mi madre y a los 11 años la volví a perder a la segunda. Sí.
8: Pero no la has perdido, está.
1: Sí, está, sí está.
8: La energía se transforma, está. Eso creo.
4: Siempre
8: y está cerca,
4: es.
8: Siempre nuestro.
4: Siempre es.
0: Mira, sí, Norma ha fet homenatge amb aquest poema que no és d'ella, vull dir, la teva filla també ha heredat un poc.
8: Pues, es la primera vez que me escribe algo.
3: Pues, realmente muchas fue. Gracias.
8: Y lo comparto porque yo sé que ustedes
3: estamos preciosas, somos madres,
8: merecen lo mismo.
3: A veces no lo hacemos todo bien, pero sin querer.
8: ¿Quién hace todo bien?
0: No. I la Norma, com que sempre està en detallista, també mos ha duit unes floretes.
3: Sí, molt bé.
5: Mira, que... la Norma, que és lletra. Sí. Això fas lletra. Això ho fas, un cru... Com ho fas, tu,
3: això? Mira. No.
5: Això són collerets.
0: I no, Francisca, no, com que...
8: Cada uno le da el...
1: No, lo han traído para...
5: Cada uno fa sus que toca.
8: Cada uno lo da.
1: No, cuando me lo ha dado, enseguida me lo he puesto aquí.
0: Claro, no, Francisca, tot no.
8: Pensava colgar-lo.
5: I això ho fas tu.
8: No, no.
5: Ah, d'acord, mos ho has duit.
8: Jo pensava colgar-lo en algun lugar... Tú
1: bueno, cuando no lo lleve
8: como...
1: lo tendré colgado, pero
0: claro, no Francisca, que siempre ha de trobar un toque chic, tot d'una s'ho ha posat en un collar i s'ha fet un collar.
8: I tu com una pulsera.
3: Sí. Si vols que t'hi posi un guinxet,
7: sí.
3: No, posi el meu.
7: Sí, sí.
1: No, compraré qualque coseta, i a lo millor un lacet d'aquest color.
0: També. Cosa farà, el pròxim dia ja ho durà poc. Bueno,
7: sí, me alegra. Sí. A los hombres será otro día. Otro. Aunque hay hombres que han hecho sí. de madres también.
5: Amb aquest poema que mos has llegit, ja mos donam per regaladíssims. Sí. Som, sí.
0: No, sempre... Gràcies, amiga. En Joan no l'han deixat xerrar molt.
6: Ah, no, però jo sempre escolto.
5: En Joan, sí. Joan, no.
0: Perquè en Joan és més d'escoltar. Té la seva seccioneta, però ell és d'escoltar.
6: Sí.
0: Joan?
6: Sí,
4: ara llavors és molt...
5: Bé, doia,
4: un moment antes. Sí. Hem de recordar l'any de deixar-se si ensenyat.
0: Sí, ah. Aquest 2026. Se va fer una ruta literària, no sé si vareu anar, a un port de Pollença.
4: Sí. No, no hi vaig anar, però...
0: Però, sí. Clar, esperant que mos anunciïn tots els actes bé, que se faran.
4: Bé, perquè val la pena recordar-la.
6: L'any 90 vaig donar la Turullera Seu, que jo vivia molt, i va, que m'agradava molt, de la Xesca.
0: Quina era, de quan venia l'esquadra?
6: No, ja han passat els anys... La seva filla, que és la meva doctora, va llegir tots els seus llibres, va dir aquestes, que era l'any 90-91.
4: Jo la vaig tractar molt perquè ella, en Salvador, per mi, en Paeres, i jo vàrem crear l'agrupació de l'Obra Cultural aquí a Pollença. Ella era la presidenta, jo el vicepresident, i ella era molt inquieta, en un mig any... va cedir, va deixar la presidència. Sempre va col·laborar, feia feina i venia, i jo vaig quedar el president de l'obra durant molt d'any, llavors. I la vaig tractar molt fins que va morir, pràcticament.
0: N'Alícia, que l'actual presidenta, quan va venir a anunciar un poquet aquesta ruta literària que se va fer ara per Sant Jordi en un moll, va dir que va ser la primera presidenta. De l'obra.
4: Va ser la primera presidenta de l'obra.
6: Una Alícia ve nascut de lectura sempre, que fem un pic cada mes, darrer de lluny de mes. Bé, Alícia, sempre som 10 o 12.
5: A on ho feien, això?
6: A la biblioteca.
5: La biblioteca de Can Llobera.
6: La majoria dones. Com...
0: Perquè les dones són més participatives.
6: Sí.
0: En tot, sempre la majoria. I actives.
5: Sensibles.
1: Però aquí no mos foren queixar, tenim dos homes. No.
0: Aquesta tertúlia sempre hi ha hagut per majoria de dones, evidentment.
1: Sí,
0: però hi ha hagut.
1: Sí.
0: I a la ràdio tenim molt d'homes col·laboradors.
4: Hi havia... de tenda de
0: Don Jaume, Don Jaume
4: sí. El, hi havia homes
0: sí, jo ho he dit, sempre hi ha hagut més dones però el percentatge d'homes sempre està sí. molt present a veure, no mos poden queixar i a la ràdio en general en tenim d'homes col·laboradors
6: per això l'atura perquè m'he d'anar
0: a espai vale. Què t'espera, nen o pac?
6: Un altre, sí
0: tens a prop
6: es escunyac, es, té una llaga i l'han de curar ves un altre la darrera de Montetjam.
0: Pujant bar,
6: sí, que... una mirada retrospectiva. En el curs 87-88, jo treballava a l'Institut Campeu Blanc de la Pobla. M'interessava de veritat el treball de l'Institut. M'ha interessat mai res que no siguin llibres, pel·lícules, quadres, postres de sol o catedral gòtiques. Fa poc temps que havia deixat de treballar en diaris impossibles, en pel·lícules que ningú veuria, i escrivia cartes desesperades als meus amics madrilenys i asturians. Tal volta pot semblar estrany, els deia a Nieves, Nino, Maria, Javier, Ana, Alejandro, que qualcom tan minoritari com la distinció tingui el seu lloc entre l'os i la... bones, ja m'he perdut, entre l'oci i la dispersió de les quatre parets d'un bar. Si alguna vegada aterrava Pollença, no vols oblidar de prendre una copa o dues en el Jan Bar. Un regent Antoni i Mariano, una estranya parella, una espècie de matrimoni de conveniència. Toni, malgrat el seu aire d'adolescent, amaga una maduresa a prova de naufragis. Mariano és un desertor de l'arada que un dia, o era una nit, recalà l'hotel Formentor i va combatre el temps de les repressions, el temps històric apresonar a més d'una generació amb música de Pink Floyd i somnis de nit de copes. Aquelles difícils nits divendres ja en mar. Mentre esperàvem a Godot, o era la patrona, algun pollencins i jo, aclaparats pel silenci ressentit, el monòleg narcisista o la polèmica feridora que havia durat tota la setmana, sense un amor que portar-nos a la boca, cercàvem mesclar-nos en l'olor de l'últim perfum en el penúltim esnob i la suor dels treballadors. I perdre'ns en el vertigent de la nit del divendres entre un públic consumidor de son de cervesa i cançons de matinada.
0: Aquesta època aquí no és perquè Antoni i Mariano...
6: L'època aquí anaven tots.
0: Tu eres usuari, no, Jan Bar?
6: Sí, érem pisos tots, pollencins...
0: Una època molt de moda.
6: En Bernat, que va, en Miquel Tor, que va morir, en Bernat Llobera, bé, tothom, i nosaltres també n'hi havia moltes.
0: Mm-hmm. Sí, l'època molt... d'en Mariano i d'Antoni.
6: Sí, del dos, sí.
0: Idò, què n'has fet? Tres?
6: No, dos.
0: Dos, sí, eh? Ja, o mes passat que... i aquest. Sí, idò, veurem a bon mort d'ús o mes qui ve.
6: Sí, ho vaig a veure...
0: Que en Joan se n'ha de...
6: L'hem punyat, té una llaga i l'han de curar.
0: Sí, sí, no. Ara ja us ha tot pollens, no,
9: Joan?
6: Sí, sort, és igual.
9: El millor...
6: En sort completament.
4: El millor pot ser anar a veure un pack nou... A veure si els animes i ho obrim d'una vegada.
6: Ja no.
4: Si els escrius un poema o un article, sí, ho diran.
6: No, en el darrer article del diari surt Antoni, d'extra línia, surt ell.
0: Antoni Marquet.
6: Antoni Marquet.
0: Perquè... Ei, Toni, no t'havies enterat?
6: Ah, sí.
0: No t'havies enterat? Perquè
6: un llibre que vaig publicar d'Arts i Literatura l'any 2001, n'hi ha dos de seves. Un de la seva galeria, Tualar, i un d'ells com a pintor.
5: Ah, mira.
6: De l'any 2001.
5: Sí.
6: Ara per...
5: Fa 25 anys.
6: Després de la patrona m'han demanat que em tregui un original. Malament.
4: Però crec que la revista La Plaça també publicarà un article... sobre això, sobre què el tens, d'això que parlen de la República.
0: Aquest mes?
4: Sí, suposo que aquest número que sortirà o l'altre.
0: Veïda, el pròxim programa comentarem, no?
4: Sí.
0: Antes suposo. Molt la duien, ara no molt la duien a la seva plaça. Que vagi bé, fins el mes que ve.
3: Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: I de...
8: Yo quiero agradecer a Toni también, porque cuando recién llegué, varios años me invitó el 14 de abril a decir poemas en el acto de la República.
4: Ajá.
8: ¿Lo recuerdas? Ya no.
4: No, no recuerdo. Tengo pues, mala memoria.
8: No, bueno, pero luego dejaste.
0: ¿Cuándo hay fa? ¿Cuándo vas arriba, Norma?
8: En el año 2004. 22 años.
4: Ai, no vas viure el franquisme, tu?
8: No, però fue muy lindo.
4: Tu sí, eh? Francisca, tu vas viure.
0: Ja heu viscut tot?
1: Sí, ja he viscut la guerra.
0: La primera, la segona...
5: Ha viscut la república, la guerra, el franquisme i la democràcia.
1: Estàvem en un moll i veiem aquells avions dels alemans que se n'anaven a bobes des de terra. Ho passava malament.
5: On estaves, has dit?
1: En un moll.
5: En un moll.
1: Sí.
5: I passava, és veure, passar avions, si mateix.
4: No, sí, no, aterraven.
1: Sortien els avions d'allà.
5: Sortien d'allà.
4: La base estava...
1: Sí, van a posar la base tot d'una.
4: Participava
1: sí, per la guerra. Sí, sortien els avions i tu diguis...
0: Quin...
5: Sí. Nosaltres teníem... Devíeu estar espantats.
1: I nosaltres teníem telèfons, i clar, ens donaven tot d'una compte, perquè si venia un avió o no venia algo, tot d'una... Nosaltres ho sentíem que havíem de posar cap a Palma, m'entens? És que xerrava, li llevava la clavija i...
0: I vosaltres li heu donat avís.
1: Alarma, que deien, i si els de telèfons corrien, jo no podia córrer. Perquè deien, ara tocaran alarmes de telèfon, es corren. Perquè preníem allà on hi havia l'Igles i tot allò era camp. I feien, hi havia uns refugis que quan havia plogut estaven ple d'aigua. Era tot terra, no hi podies entrar allà de dins. Ho passàrem mal, un poc malament.
5: Devia ser curiós. I en quina edat teníeu, més o manco, vosaltres?
1: Jo, de mi, tenia, millor, 7 o 8 anys.
5: 7 o 8, i tu, Miquel?
4: No, això no, la guerra... La guerra no,
5: té 42, tan robat.
4: Sí. Jo la vaig, viure el franquisme.
1: Jo vaig néixer el 27.
4: I 20.
5: I tu tenies, has dit, perdona, Francisca, quina dama que tenies? Quan passava això dels avions?
1: Que aquests avions, nosaltres estàvem en un moll, devia tenir 7 o 8 anys.
5: Devia al·lucinar quan devia veure això.
1: Home, no, jo me'n donava compte. Sí. Jo me'n donava compte.
4: No, jo vaig viure el franquisme i vaig estar empresonat per xerrar la meva llengua.
5: Això és el que tenen les repressions, quan venen els extremismes d'una banda o de l'altra, sempre passa això. Sempre
4: jo a Barcelona, el primer dia que vaig entrar a l'escola, me van fotre a la presó.
1: perquè no havies de xerrar, home. Pensa el que vulguis, però no xerris.
4: Vaig xerrar amb amics, amb mallorquí.
1: Ja t'entenc.
0: El primer dia.
4: Primer dia. Havia un prescontat a l'escola de Belles Arts, Sant Jordi. I no sortia a xerrar amb un grapat de mig. I va venir la policia.
5: I això tenies quina edat, perdona, més o manco?
4: Jo tenia llavors... tenia 17 anys.
5: 17 anys i te van ingressar a presó, ja.
4: Sí, bueno...
1: Sí, un calabozo.
4: Sí, me mullaren l'endemà.
5: Presó municipal, diguéssim. Presó d'aquí de...
4: Sí, me van mullar l'endemà. Lo mal va ser que no me deixaren comunicar a la família Got,
1: sí.
4: Perquè m'havien acollit el primer dia mentre cercava per col·locar-me a un hotel o això, i els me van acollir i me'n vaig xerrar el dematí i ja no me van tornar a veure tot el dia i la nit i passar
0: van passar pena,
5: sí, cosa, perquè també no hi havia tampoc els mecanismes d'avui en dia, que tampoc comunicar en 2 minuts, havies de cercar un telèfon, havies de...
4: No, llavors havies de utilitzar el telèfon,
5: era més complicat,
4: i no me deixaven telefonar tampoc, els en tenien de fixo, però no hi va manera.
1: No,
4: ho vam passar molt puta i tota
1: aquí,
4: la vida
1: aquí no moll, estava ple d'alemans, estava ple d'alemans.
5: Sí?
1: Sí, que van venir pels avions i tot això, sí.
5: Sí, militars alemans.
1: Però. Sí, sí, militars.
5: Això de quin any estigui?
1: Aquests de la guerra.
5: O sigui, 36...
1: Sí, fins al 39, quan va acabar. O potser se'n van anar un poc antes, tampoc jo no record. Bé, però...
0: Ai, ara mos hem aturat. No, pot ser.
5: No, és que ara com mos hem embuat, mos hem mostrat una
0: cosa. És que na Francisca ha viscut totes les etapes històriques del segle passat i d'aquest.
5: És un llibre de sabidoria.
1: Sí.
5: Quan d'aprofitar.
0: No, i sobretot perquè té memòria que se'n record, perquè...
1: Sí, té.
0: Això?
1: Sí, a lo millor no me'n recordaré demà del seu nom, i en canvi, no, Jaume.
5: Jo t'ho recordaré, ara jo t'ho recordaré.
1: No, Jaume.
5: És una broma, ja t'he agafat. Francisca, idò, i una passada, això, és vera que per poder que mos puguis traslladar en aquell moment, jo ara he viscut, quan tu m'ho contaves, jo sí, he parlat els teus 6 anys en esport, en el moll,
1: sí.
5: Com era,
1: sí.
5: I com devia ser veure partir un avió, que ja veure un avió en si devia ser tota una
1: sí,
5: anècdota,
1: sí.
5: Imagina per un infant de 6 anys. És a dir,
0: quins avions eren? No eren us hidros?
1: Sí, sí, eren els hidros, sí.
0: T'has d'acostar més, Jaume, que t'has d'acostumar perquè se tira per enrere.
5: No, això és el problema, és que clar, te penses que estàs al cafè,
1: sí, això mateix, ja, això si mateix.
5: No sí. Ja. Ara millor, sí, super, gràcies. Bé, no m'ho anem en compte, això són falta d'experiència. Això te'n vas per enrere.
1: No, jo també.
5: Això hem d'aprendre a modificar.
0: I què més? Què més heu fet aquests dies? Bé, na Francisca va anar a la Fira d'Oví.
1: Sí, me convidaren a la ràdio, però...
4: Ah, ja la vaig veure i t'endorgueatos, ara va
3: fer-hi. El bar està tot?
1: No.

0: Morvado, una palangana de menjar, de perquè poguessin picar i tot així, fer per ella una monada. És que és un 10. Clar, però nosaltres podríem veure perquè fèiem, però per ella no va menjar.
1: Perquè vos el duia per valtros. I tu m'havies dit que no havies menjat, que venies, que no havies menjat
0: dijuna,
1: res.
0: Venia dijuna, sí.
2: Això que era, la fira d'Ubi.
0: Per la
2: fira d'Ubi. Si jo que havia de venir, a més havia de venir per veure Aró, per veure que jo no ho vivim mai i tal. Mai perds els teus entremesos. Mira per on. Va ser que em vaig trobar la 312 aquesta i em van entrar a la carretera i no em vaig quedar, no vaig quedar embossat a mi d'inca i no vaig poder venir cap de ser menys.
1: Havies de venir.
2: Venia cap aquí, sí. Vaig enviar un missatge, no puc arribar.
1: Això fa ràbia. Sí,
2: però, com de bé.
0: Valtre no hi vareu anar.
3: No, això
1: ja no.
0: Norma, tu no vares venir?
4: No.
3: Hi havia molt de gent.
4: Jo he tenido unos días de...
0: moltíssima gent, bé, clar, un cap d'espre especialment.
1: No,
0: Norma no va venir, però no, Norma ve molt en un programa del món del vi d'en Toni Campomà.
4: Sí,
0: i
4: ella
0: aquí segur de tafar la cata. Ui, haurà de convidar a Francisca.
4: No he venit estos dos días porque he tenido algunos problemitas de mareo.
3: ¿Cómo
4: es? Vértigo.
0: Vértigo.
4: Entonces no me animé a tomar vino.
1: Fíjate, vértigo y empiezas con vino.
3: Eso no es solución.
2: Te lleva
1: el vértigo.
2: Te lleva el paparró.
1: Sí,
4: total.
1: Una copota de vi dona vida.
2: Exacto.
1: No te peguen un cap, una. Francisca.
0: Mon pare...
1: De... No te peguen un cap. Ni al lloc. Al lloc. Mon pare deia que el vi darrere la fruita llarga la vida.
0: És?
1: Sí. Sempre deia la mateixa.
0: Darrere la fruita.
1: Darrere la fruita llarga la vida, deia mon pare, sempre. I que nostra?
0: Ha tingut
1: rebó.
0: Ha tingut
1: rebó. Per mi sí. No, ara no em va de vi.
0: No.
1: Que no, em puc veure. No me'n deixen veure.
0: Ara que no m'ho senten, no m'han dit que per la fira d'Ubi per veure un paquet.
1: No, de fora, hombre, puc veure una miqueta. No.
0: A vos si és que no te donen.
1: Bé, tu veus el dijous sortir, no beber mai vi, no m'has vist a beure mai vi, perquè una cervesa, però.
0: Una cervesa.
2: Una cerveseta.
1: Sí. No vendré llevat.
3: I un conyac també, eh?
4: Un vino també.
3: No. Whisky.
1: No, tampoc. No, el whisky no. El conyac el podré beure, però el whisky no hi ha hablat. No, però no m'agrada un conyac. Ara... El dia de Pasqua que vaig anar a dinar a casa la meva familina, que és el meu nebot, ve i em diu, ja és madrina, això no és madrina. Dic, i ara que m'ho dius, diu, tu i jo ara farem un vermutet. Feia anys que no havia begut un vermutet. Vaig passar un gustet.
0: Però
1: no te'n vas imaginar. Quan va arribar aquí, a ses amigues, es diu, monja, li dic, no, Periquàs. Ai, Periquàs, he begut un vermutet. Més bo, diu, idò, ara, diu, monja, que anem a dinar aquí, n'hem de prendre cada una. I el vàrem prendre.
0: Ben, ben.
1: Però després no vàrem prendre vi per dinar.
0: A una cosa o l'altra.
1: Sí. I Periquàs me diu, idò, ara em prendrem un, idò, ara em prendrem un.
0: Jo m'agrada més el palo que no...
1: No, també m'agrada el palo. Però no m'agrada en sifona.
0: Ah, no, un
1: no,
0: cubito tampoc.
4: A palo seco.
1: A palo seco.
0: Un cubito no t'hi agrada.
1: No, el necessit.
0: Està
4: forta,
0: eh?
4: Dissabte que hi va a les quintades...
0: Ah, sí.
4: la teva quinta, Francisca. Claro.
1: Varen venir la família i varen anar a dinar aquí de vora... No sé què se diu, aquest restaurant de vora que en... Mira.
4: El Respira.
1: Sí, i allà van dinar molt bé el dissabte.
4: I van veure un moviment que hi havia per Pollença.
1: Sí, per places, la meva cunyada diu que no dinen per aquí, tant de renou, i van cercar, i van treballar, i van dinar molt bé.
4: Varen veure, Palmes Sanos, l'ambient que tenim per aquí.
1: Ja sé. No, ella també descendeix de Pollença. Sa mare era de Pollença, de sa meva cunyada.
4: ¿Cómo pasa el tiempo, no? Porque las quintadas del año pasado...
0: Hace un año.
4: Parece que llega un año.
1: Me va a dividir de 400 persones
2: allà.
1: Al jardín.
4: No, més.
1: Sí.
4: Perquè no, en un monument n'hi havia 480, no s'ha d'anar 400 i pico
1: sí,
4: més.
1: Sí.
4: 2.000 persones, jo que bé, no ho sé, no ho han demanat. I però... no estava la nostra.
1: Sí.
4: La nostra. No era?
5: No, nosotros lo hacemos en noviembre.
4: Ah, sí? Ho feis, però, vos juntau.
5: Sí.
4: Feis un
1: dinar. I què

0: ¿De qué?
1: Las quintadas nuestras.
0: Pero esto era del servicio militar.
2: Sí, pero ahora ya no.
0: Ahora la quinta de señoras.
2: No. Un escudo y un escudo es un mateix any.
1: Ahora sí. También las señoras, porque hay menos hombres.
0: Sí.
1: Entonces
0: sí.
1: También.
0: No, es verdad, ¿eh? Es que vas a cualquier puesto a comer, a lo que sea, yo en el club. A 60 dones y a 4 homes.
1: Sí,
0: o són viudes o l'han deixat de que seva.
3: No, o que ja no hi són.
0: Jo t'he dit, n'hi ha de viudes, però n'hi ha que tenen somo.
3: Nosaltres el fèiem i ara som 3 de la nostra edat. Ja no
2: però,
3: val la pena.
2: Però heu juntat altres 3? I na Francisca, t'han de cercar el teu quinto?
0: Jo ho he juntat.
4: Un bon tardeo.
2: L'any que ve pot venir la nostra quinta.
4: Tu te pots juntar qualsevol quinta.
2: Ara. Sí, qualsevol.
3: Sí, oh?
4: Tu te pots juntar qualsevol.
3: De pensament
2: jove. Passaria bomba. Ah, que sí?
0: És que m'ho trobo bé.
2: En totes les generacions.
0: En tot. No, i demà, he trobat unes amigues molt bones jo aquí a Pollença.
2: Has fet una bona pandilla,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
3: I nosaltres també.
2: I va ser gràcies a la ràdio, no?
0: Sí, ja ho dic, Anna Maria.
3: Gràcies.
2: Pues a la ràdio, vinculant Anna Maria.
0: Vaig venir a la ràdio, vaig conèixer Anna Maria, Anna Maria ja me va presentar les seves amigues.
3: I una monada.
0: I m'han agafat molt bé.
3: Sí.
0: Elles van a memòria. Aquí de dalt, allà, i van a memòria.
4: Feix el taller de memòria.
0: Sí. Elles van a memòria i em diuen, ara de venir a memòria. I jo dic, no, vos faria quedar malament. És que té més memòria que elles.
2: Té més memòria que...
0: Perquè tenen allò a perdre temps.
3: Jo que em pensava que l'havia perdut.
0: Elles dijous van a memòria, jo els espero perquè visc aquí, i quan veig que a les 10:30 ja van de sortir, jo ja vaig... Els espera baix
3: i anem a berenar.
0: Cadascú veu el que vol. Jo vaig una cerveseta i ja està.
4: I ja està.
2: Memòria no hi va, però no berenada després, sí.
4: Però jo crec que és més important.
0: I el diumenge de matí vaig en el club, per de matí, i ja hi ha en aperitius i ja...
2: Fer l'aperitiu.
0: Sí.
2: Clar que,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Clar que sí.
1: Molt bé,
2: I memòria que està molt bé aquest taller que fa.
3: Ja m'agrada molt.
2: Que està beníssim, però clar, no, és que no li fa falta. Té més memòria que tots junts i la professora i tots. Segur.
0: No, però vamos, no t'entens. No t'entens per anar a memòria.
2: Ho tens a Mosicava i bé, d'aquí res serem a juny. Clar, quan torneu ja serà el primer dimarts de juny.
3: Passa aviat, no m'ordaré en compte.
4: Sí, ara ens diu sí que sí que passarà aviat, no m'ordaré en compte.
2: No m'ordaré en compte. Moltes activitats que hi ha a Pollença, no aturam, les que hi ha agudes i les que queden per fer. I sí,
1: 2 de juny.
2: Dia 2
4: de juny
2: serà... El primer dimarts serà dia 2 de juny. I de... D'aquí res diran, ja ha passat un mes, no? tornareu a ser aquí.
1: És demasiado ràpid.
5: Estàs per fitxo aquí? O...
4: Ja vos explico un poc com ha anat.
2: En 30 segons, ja un moment.
4: És molt ràpid, ha estat un procediment, he fet uns exàmens, una sèrie d'exàmens i he tret plaça fitxa. Per tant, ara sí que vos acompanyaré mentre... Sí.
3: Estem
4: molt bons companys, aprendem moltíssim d'ells, o sigui que sí.
2: Perquè els coneixen molta gent de pràctiques que va i que ve, que va i que ve, que ve.
4: No, jo en principi, si tot va bé,
2: quedo.
4: En principi, si tot va bé, és plaça fitxa i veurem si...
3: No vius a Pollença, però...
4: Tant i que fas, som
3: viu d'ell.
4: Sí, no me'n dono compte, això.
3: Quasi a tu barrio.
2: Els de la zona. I d'haver ja arribat a les 12, si dies.
3: I el Corpus, quin dies? No, en el meu calendari no surt res.
2: Ho varen dir, no sé, un moment, però...
4: Segon diumenge de juny, crec. El primer, vam segon.
2: En guany sé que bé, ho varen dir el dia que varen sortir les àguiles escoïdes. Quin any seria el Corpus en aquest...
4: Bé, el any passat, o l'any que ve, no és que varen triar, no és així.
2: Sí, però teníem la data de quan serà el Corpus en guany.
4: 4 de juny. 4 de juny. 4 de juny. El que passa que no se sabe, perquè sabeu que...
3: Ho diu un menge.
2: Diumenge 7. Sí. Les àguiles, sí. Nosaltres dèiem el cor, però dèiem les àguiles. Sí, sí. Diumenge, dia 7.
4: Oficialment sí. El dia 4 de juny, perquè és dijous, sí. És un dijous de cor.
0: Però els ha llevat en aquest dijous.
2: Bon anam, fins al mes que ve. Adéu.

0: Bon dia. Nou cara a cara entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el portavou del PSIP, Iago Negueruela, al Parlament, avui per la manca d'habitatge a les Balears. El socialista ha acusat la cap de l'executiu de convertir les illes en un refugi immobiliari d'Europa.
1: La presidenta, per part seva, ha defensat que l'actual emergència residencial a les Balears és fruit directament d'una herència rebuda.
2: Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. ¿Cómo sostiene su discurso, señora Proens? Lo que sí sabemos es que su empresa, su sector empresarial de cabecera, dice que efectivamente somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
3: ¿Por qué se pensaba que eran vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe de Jonquet, que fa una setmana s'hi va fer una foto i resulta que és una promoció que va, que se va aprovar en seu partit socialista? Aquesta és la seva herència.
0: Mentrestant, a l'exterior del Parlament, una vintena de persones s'han concentrat avui matí per denunciar les deficiències en l'aplicació de la llei de dependència. El sindicat Comissions Obreres celebra que existeixi una norma, però, a la vegada, demana més dotació econòmica per poder posar-la en marxa. Calcula que a les Balears 3 persones moren cada dia esperant l'ajuda a la dependència.
1: El sindicat demana augmentar també el finançament públic fins al 2% del PIB. Ara mateix hem de recordar que estan 0,7. Reduir també el copagament, ampliar les hores d'atenció domiciliària i millorar la coordinació també sociosanitària. El secretari general de Pensionistes de Comissions Obreres aquí a les Balears, Mateu Bosch, destaca que a l'arxipèlag actualment hi ha unes 51.000 persones en les llistes d'espera de dependència que han d'esperar més de 160 dies per rebre l'ajuda.
4: Molta de gent és cuidada per cuidadores que han vingut aquí, que en són immigrants, que segons qui els volen llegar, però bueno, i cobren una petita prestació depenent del grau de dependència que tenen. I trobam que, bueno, en alguns casos no pot estar malament, però la majoria de casos hauria de ser un servei professional amb professionals creant llocs de feina i llocs de feina estables.
0: Nou revés judicial al Botel Alcudiamà. El Tribunal Superior de Justícia Balears ha anul·lat l'ús hoteler d'aquest establiment ubicat al port d'Alcúdia. La sala considera que la instal·lació només pot allotjar tripulants de les embarcacions. Després de conèixer aquesta resolució, el GOP ha tornat a reclamar el tancament immediat de la instal·lació.
1: L'hotel Alcudiamà es va obrir ara fa 20 anys amb llicència per allotjar navegants i també alumnes de l'escola de vela, però es va convertir en un hotel de 4 estrelles i va estar obert per tothom. El GOP extreu de la sentència que l'activitat turística que desenvolupa aquest establiment ara mateix queda sense cobertura legal. En aquest context, l'entitat ecologista exigeix tant a l'Ajuntament d'Alcúdia com al Consell de Mallorca que tanqui immediatament la instal·lació.
0: I acabam de conèixer que els dos activistes de la flotilla arrestats continuaran 6 dies més detinguts a Israel. Així ho ha decidit aquest dimarts un jutge israelí a petició de la policia.
1: Són l'espanyol Saif Abu i el brasiler Thiago Ávila i ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. S'enfronten a una investigació policial per delictes de terrorisme. Varen ser detinguts dijous passat en aigües internacionals. El govern de l'estat espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar la detenció d'aquests dos activistes. Espanya i Brasil coordinen en aquest moment una resposta conjunta.
0: Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Són les 12 i 19 minuts, el moment de fer un repàs a la informació més destacada d'aquest migdia aquí a Pollença. I començam explicant-vos que els premis i les converses literàries tornen a casa a Formentor. Així es va anunciar ja des d'ahir. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauçà, va presentar a Can Oleo la nova edició de les converses literàries de Formentor que enguany tornen al seu escenari històric, l'Hotel Four Seasons Formentor, un esdeveniment que serà de l'1 al 4 de novembre i que reunirà editors, escriptors i acadèmics. Enguany, amb el títol Artistes, epígons i copistes, crear i recrear els aires del món. Per explicar que la directora del Four Seasons Resort Mallorca, Formentor, Estrella Gossalvet, va expressar la seva satisfacció per acollir aquest nou esdeveniment, qualificant-lo de somni complet, i va destacar el compromís del grup hoteler amb aquest espai emblemàtic. L'escolta.
1: Felices porque esta mañana nos hemos reunido en el con el conseller de Turismo y Cultura, Jaume Bauçà, y con Basilio, el presidente de la Fundación de los Premios Formentor, para anunciar que por fin los premios vuelven a casa, a Formentor, a Mallorca. Serán del 1 del 4 de noviembre y entonces haremos las jornadas literarias y también la gala de presentación de premios. Para nosotros hoy es un día súper, súper importante. Desde que llegamos a la isla, tanto la marca de Four Seasons como los propietarios del hotel teníamos como objetivo el poder traer esa visión cultural de vuelta al hotel, que es tan icónico tanto para la isla de Mallorca como para España, y al ser un hotel que se creó por y para la cultura, pues era nuestra responsabilidad hacer todo lo que podamos para que eso vuelva a ser una representación de cultura y de arte mallorquín, etcétera. Entonces, que son del 1 al 4 de noviembre y que estamos muy, muy, muy contentos.
0: I de l'1 al 4 de novembre, com heu sentit, però un moment central serà el lliurament dels Premis Formentor de les Lletres. Enguanya l'escriptor portuguès Gonçalo Manuel de Albuquerque Tavares el dia 1 de novembre. Aquesta és la notícia destacada en planes culturals, canviant de qüestió, i us informem d'altres temes. L'Ajuntament ha publicat les bases específiques per constituir una borsa d'informadors turístics amb personal laboral temporal. A qui li interessi, el termini per presentar instàncies és fins dia 15 de maig. La instància estarà disponible a la seu electrònica. De moment, al web de l'Ajuntament podeu consultar la publicació del BOIP amb tota la informació detallada. Allà s'hi especifiquen requisit dels aspirants, la presentació de sol·licituds o mèrits o com serà el procediment de selecció, entre d'altres. Recordant que estan obertes les preinscripcions per les estades d'estiu que se faran als poliesportius de Pollença i d'Humoll. Estan obertes, idò, per a infants i joves empadronats en un municipi. Són les activitats que se fan els mesos de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador, i és per a infants nascuts entre el 2014 i 2022. Han de resaltar que per a no empadronats les preinscripcions s'obrin dilluns de la setmana que ve, dia 11 de maig. La informació és al web de l'àrea d'esports. També han explicat, han informat ja d'altres inscripcions, per exemple, les del Parc de Juny i Setembre se fan els dies 25 i 28 de maig. Les inscripcions per les classes de natació d'estiu s'obriran dia 1 i dia 8 de juny. I per les activitats esportives d'estiu seran els dies 25 d'aquest mes per als usuaris que ja hi anaven a l'hivern i dia 1 de juny per als nous usuaris. Encara seguim parlant d'inscripció perquè des de Benestar Social han anunciat que la setmana que ve fan les preinscripcions per l'Escola Viva d'Estiu, l'Escola Viva d'Estiu en el Port de Pollença, aquest projecte socioeducatiu i preventiu adreçat a nens i nines d'un municipi nascuts entre els anys 2012 i 2015. Faran activitats durant els dematins de juliol i agost, activitats educatives i d'oci adaptades als seus interessos. Són 1 dematins, de 10 a 2 en Humoll, i té un cost de 60 euros al mes. Compte amb les preinscripcions s'obrin la setmana que ve. Són del 12 al 14 de maig, és a dir, dimarts, dimecres i dijous. I s'hauran de fer a través d'un formulari. Després ja s'aniran comunicant les places assignades. Aquestes informacions ja ens varen, se varen a publicar ahir a través de Benestar Social i hem de dir que avui també des de Punt Jove ja han anunciat que la setmana que ve també s'obrin les preinscripcions per les activitats d'Estiu Jove. La sol·licitud de plaça se podrà fer a través d'un enllaç que estarà ja disponible dilluns de la setmana que ve a partir de les 8. Informen que els registres que se facin abans queden eliminats. Estiu Jove és 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, durant 2 mesos de juliol i agost, i és per joves nascuts entre 2014 o més grans. En aquest cas, el preu mensual és de 195 euros i no és possible fer només mig mes. Més informació a Punt Jove. I avui s'han obert la venda d'entrades dels abonaments del Festival de Pollença. Des d'avui i fins dia 18 d'aquest mes se poden comprar a l'oficina del festival aquest paquet d'entrades de concerts d'enguany. Estan disponibles abonaments de, a partir de 3 de concerts, 3, 4, 5, 6 dies o tots els concerts. I doncs poden comprar a l'oficina del festival aquí en el claustre del convent de Sant Domingo. I parlant del festival, recordant que el programa complet ja s'ha donat a conèixer, inclou 7 concerts al mes d'agost, un concert al mes de maig i 3 audicions comentades al mes de juny. Les audicions comentades són els dies 14, 11 i 18 a la Fundació Roger Villalonga amb Pere Estelric, un any més, i són gratuïtes, ja se pot reservar invitació a ticketib.com. I malgrat tot això, hem de dir que el primer del concert és ja la setmana que ve, és un concert solidari a benefici de Baimar. És el diumenge, dia 17 de maig, i serà aquesta actuació fora de temporada amb la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Hereu. Interpretaran obres de Falla, Debussy i Fauré, entre d'altres. Trobareu més informació al lloc web del 60 Festival de Pollença, 65 Festival de Pollença ja, a festivalpollenca.com. Una informació que ens arriba de Can Boom perquè fan aquesta setmana intercanvi de roba infantil, d'accessoris i juguetes aquest dijous. Ho fan en el seu local entre les 5 i les 7. Qui vulgui participar, i do atenció perquè avui pot anar a donar tot allò que se pugui reutilitzar. A Can Boom, entre les 5 i mitja i les 7, ho podrà deixar allà i podrà agafar un bal que podrà bescanviar aquest proper dijous. I en esports, només un destacat, la pollencina Joana Chacón va aconseguir la tercera posició absoluta en la distància de 85 quilòmetres a la Trail Menorca Camí de Cavalls Conet a Balears 2026. Aquesta prova se va disputar el passat cap de setmana a Menorca i participaren molts esportistes locals. I destaca, com dèiem, aquesta tercera posició absoluta de la 85 quilòmetres de Joana Chacón. I amb aquests destacats hem arribat a les 12 i 28 minuts. Fem una pausa, serà molt breu, només 2 minutets, perquè a i mitja comença el Llibres per Viure amb la Christian Taylor. Because

trons i confusions. I amb diluïs de sorra i de meteors, com vull precipitacions, i sé que el món és ple d'espaguetis i de...

0: teatre, fes-ho com...
1: Home, no, però ara sí que ho fem teatre. Farem tris, dient.
0: Pensant en el que he dit.

20 anys, que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar

passar. 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala. Per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant

0: inicial. Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: directe i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que obre la porta a resoldre la situació del mestre i tutor de quart de primària al centre de Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament, però no inhabilitat.
2: En concret, s'inclou en l'article 57 de la norma la condemna per assetjament com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas de la docència, un fet que no es recollia fins ara, com demostra, ha dit la ministra Cira Regó, al cas del Col·legi de Son Pisà.
3: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
1: I aquí, a les Illes Balears, al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i altres no comparteixen la recepta per fer-li front, mentre que el PSC i Més demanen intervenir al mercat, el govern és partidari d'incentivar-la.
2: Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha denunciat que no es fa front al problema real, un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta Marc Caproens ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus i, de cap manera, intervenir el mercat.
4: Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions a qui decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
5: La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són banc ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
1: I just una vintena de persones s'han concentrat davant el Parlament per denunciar les deficiències en la llei de dependència.
2: Comissions Obreres demanen més dotació econòmica per aplicar-la. Calcula que a les Balears 3 persones moren cada dia esperant l'ajuda a la dependència. El secretari general de pensionistes, Mateu Bosch, destaca que a l'arxipèlag hi ha unes 51.000 persones en les llistes d'espera de dependència que estorben més de 160 dies a rebre l'ajuda.
6: Molta de gent és cuidada per cuidadores que han vingut aquí, que en són immigrants, que segons qui els volen llegar, però bueno, i cobren una petita prestació depenent del grau de dependència que tenen. I trobam que, bueno, en alguns casos no pot estar malament, però la majoria de casos hauria de ser un servei professional amb professionals creant llocs de feina i llocs de feina estables.
1: I Ada Colau, l'exvetllessa de Barcelona i membre de la flotilla Global Summit, ha anat a l'Audiència Nacional per denunciar Israel per cometre presumptes crims de guerra i de lesa humanitat.
7: Exigimos a nuestras autoridades competentes que abran esa investigación para aclarar los hechos. Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y, por lo tanto, estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia, donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
1: Son las 5:04. Seguimos. Mantento'l i després més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Bé, molt bones tardes, oients. Nosaltres començam el magazín dels capvespres de Ràdio Pollença, de Petits Plers, un dia més, i avui no estic tot sol i com vos hem presentat, vos vàrem presentar, ja hi tenim una nova veu a la família de Ràdio Pollença, i és en Jaume Alomà, que també el començareu a escoltar capvespres, d'aquí poquet, m'acompanyarà a aprendre un poquet com funciona tota la dinàmica, i el tenim avui també nosaltres, i l'hem de saludar. Molt bones, Jaume.
1: Com va, Bruno? Què tal?
0: Molt bé, Ida, tu també seràs una de les veus que sentiran al capvespre.
1: Crec que sí, ara veurem com anirà, sí.
0: Ida, bé, avui mos acompanyarà, vos hem de dir, com sempre, el que farem avui en quant a la meteorologia, vos hem de comentar ràpidament. Ara mateix fan uns 20 graus, no s'espera que ha ruixat. Avui sí que a partir de dijous tenim probabilitat de pluja, però bé, demà farà un bon dia i esperen que se mantengui així. Molt bé, nosaltres vos hem de dir el que tenim avui, començarem com sempre, com cada dimarts, amb esport local, i avui parlarem sobre patinatge. I és que Nanoa, Ariadna, n'Albert varen participar a un internacional amb un dels millors patinadors del món, Jaume, i varen fer unes posicions bastant importants. Nanoa i Ariadna, clàssic, varen quedar 8enes, n'Albert, 4a clàssic, i Ariadna Battle va aconseguir la 9a posició, i avui mos vendran a parlar sobre això, aquí a Ràdio Pollença, la secció d'esport local.
1: Una passada. Tenim un reconeixement per part de la ràdio, sí, sempre està bé.
0: Després, a les 6, tindrem un programa de jazz, l'espai de jazz, amb en Nicolás i en Van Sant. T'agrada el jazz a tu, Jaume?
1: Sí, i tant. Llavors he escoltat un període de vegades, eh?
0: Si és que en Jaume és el nostre oient més fidel, més fidel. S'ha explicat abans de començar.
1: No, el que passa que m'havia d'escoltar per saber bon, el que havia de fer.
0: Clar,
1: i
0: te ficava,
1: i
0: no?
1: No? Exactament, primer això, i després també les formes que empleau, la manera en què vos expressau, la tònica que empleau, sempre és bastant important i interessant.
0: Sí, en Jaume ja abans de començar sabia com funcionava tot aquí a la ràdio, aquí hi havia.
1: Bé, tampoc, tot és molt exagerat, eh? No.
0: Però bé, idò, tindrem jazz a les 6 amb en Nicolás i en Van Sant, i bé, que mos han preparat avui, i per acabar tindrem Upipero, el programa setmanal sobre el Real Club Deportiu Mallorca, que vendran ben contents, Jaume, ja t'he vist, quan perden sí. No fan tan bona cara, però quan guanyen o no perden, estan de millor humor.
1: Sol passar, això quan perd el teu equip no fas massa bona cara.
0: Exacte. Idò, bé, t'apareix que facem un repàs a l'agenda d'aquesta setmana?
1: Exacte, sí, a mi.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: I de vinga, anem per feina. Començam amb informacions de l'Ajuntament. Per exemple, l'àrea d'esports va informar que estan obertes les preinscripcions, com us han recordat, per les estades d'estiu en el poliesportiu de Pollença i d'Humoi per a persones empadronades en el municipi. Seran un mesos de juliol i agost amb serveis opcionals de matinera i menjador. Les places són limitades fins a exaurir-se i per a no empadronats s'obren dilluns 11 de maig. Les inscripcions per als parts de juny i setembre seran els dies 25 i 28 de maig.
1: I pel que fa al Pollença Rock, 7 i 8 de juliol, dates que mos han d'apuntar. 7 de juliol amb les actuacions de Fora de Sembrat i Sau, i 8 de juliol actuen pel de Gall i els Amics de les Arts. Entrades ja a la venda a coletickets.com.
0: També les inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà l'11 de juliol a les 9 en el port de Pollença. Vos podeu inscriure, com sempre, a litechip.net. Seran 7 quilòmetres, té un preu de 5 euros. Si voleu llogar xip, són 2 euros. Hi haurà premis, sorteig i regals per a tots els participants.
1: I Festival de Pollença, del 5 al 18 de maig, es podran comprar a l'oficina de les del festival els paquets d'entrades per al concert d'enguany. Estaran disponibles els abonaments de 3, 4, 5 o 6 dies i també el de tots els concerts.
0: També més inscripcions que vos hem de comentar per la trobada de gent gran a Lluc. Serà el proper 17 de maig, organitzat pel grup Well. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament facilitarà el transport. Són 10 euros, inclou dinar allà mateix, i us podeu inscriure fins dia 12 de maig. Heu de fer un procés, vos heu de reservar la plaça telefònicament o presencialment a les oficines de benestar social, fer el pagament i seguidament presentar el justificant també a les oficines de benestar social.
1: I aquest dissabte 9 de maig hi haurà tallers infantils a la Cala Sant Vicenç, organitzats per Little Lemons i l'Ajuntament, a càrrec de al carrer Molins, perdó. A les 11 hi haurà un taller de colors a partir de, per nins de partir de 4 anys, a les 4 taller d'art per nins de partir de 8 anys, i per als dos tallers es necessita inscripció prèvia al telèfon 611-884-266.
0: Més coses, ara parlant d'entitats, la Tercera Edat de Colònia fa una excursió dijous 1er de juny per visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca. Ho faran també una visita al Mercat de Manacor i aniran a dinar al restaurant Molí d'en Sopa. Tot són 30 euros i vos podeu inscriure pagant directament a Caixa Colònia.
1: El Club Pollença, nou curs de PNB, per patró i capità de tot. Inscripcions obertes per soci. Examen el 3 de juliol.
0: També recordar-vos, ara per acabar, les entitats que tenim una campanya de donació de sang a Pollença el 22 de maig en un centre de salut de 4 i mitja a 9. Vos podeu inscriure a donasang.org i també Can Boom fa un intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes el proper dijous 7 de maig de 5 a 7 en el seu local. Podeu dur allò que vulgueu reutilitzar per altres infants el dia d'avui entre les 5 i mitja i les 7 i vos donaran un val per bescanviar aquest dijous.
1: Pel que fa a l'agenda, aquest dijous 7, cicle de conferències de la UOM, amb la xerrada de l'òrbita al cementer, atalaiant la sequera des de l'espai. Mesurarem el pols de l'anyada a través dels ulls dels satèl·lits. És a càrrec del doctor Joan Bausà, del Centre de Tecnologies de la Informació Geogràfica. El Saló Cultural del Moll, Port de Pollença, l'accés, gratuït.
0: S'han quedat a gust amb aquest títol, eh?
1: Sí, ha estat un poc llarg.
0: S'han quedat a gust. També us hem de comentar mateix dijous que hi ha Cineclub en el Club Pollença, la projecció de la pel·lícula Jo te creo a les 8, com sempre 4 euros per socis, 6 euros per no socis.
1: I divendres 8, conferència i comerç internacional del petroli, el seu transport i finançament de la mà de Giorgio Comotiques, trader de commodities. Això serà a les 7, el Real Club Nàutic del Port de Pollença.
0: I dissabte, ja dins el cap de setmana, tenim la segona edició del Pollença Folk a partir de les 6 a la plaça de Miquel Catllon Dumoll, amb entrada gratuïta a l'actuació de Figuera d'un altre paner, a les 7:45 Música Nostra i a les 9:15 Nou Romancer. Serà a les 10:30 quan se farà el correfoc a càrrec dels dimonis de Cada Bou, amb colles convidades de tota Mallorca i de Barcelona, on celebraran el seu 20è aniversari. I després, diumenge, Jaume, perquè va el cap de setmana, què tenim?
1: Pues té a ser trobada d'escoles de Vall de Bot, Aires de la Cala, de les 9 a les 2. Això serà el claustre del convent d'aquí de Sant Domingo. I després també diumenge a les 10 del matí, concert del Vintage d'hivern de Franz Schubert amb el tenor Marcus Schaeffer i Francesc Blanco al piano. A les 7 al Museu Dionís Bennassa, venda de les entrades a euroclàssics.es i a techitip.es.
0: I també vos tornàvem a recordar, si teniu temps i no l'heu vist encara, podeu visitar l'exposició de Cavall Bernat, la muntanya màgica, tenim fins al 14 de juny, i a Can Llobera l'exposició El que ens empodera, a càrrec de Camila Silva, amb imatges de les usuaris de Prodis. I ja amb nosaltres, ara feim una petita pausa musical, ja que a les 5 i mitja hem de parlar amb un club de patinatge.
1: De patinatge, beníssim. Fins ara.
3: És una cosa que t'acosta, t'agrada, però en el mateix temps també és una feina

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Molt bé, oients, nosaltres seguim en directe i com us hem anunciat abans i els dimarts és habitual, tenim esport local i hem de parlar de patinatge, concretament del Club de Patinatge de Pollença, que ha fet un pas més a la seva projecció internacional participant a la Lucas Roller Week d'enguany celebrada a Corunya del 30 d'abril al 3 de maig d'aquesta passada setmana. Aquesta cita retoma homenatge en el Lucas Seijo Fernández, que ha reunit més de 350 patinadors de 18 països i s'ha convertit en un dels grans referents internacionals del patinatge freestyle, en proves d'alt nivell com l'inline freestyle i el primer gran esdeveniment mundial de skate cross que tenim un dels alumnes que el practica. I bé, ara mos contaran. Però bé, l'experiència ha suposat una oportunitat única per als esportistes pollencins de competir, aprendre i també compartir pista amb l'èlit mundial i joves promeses del patinatge. I avui tenim la sort de tenir alumnes, bé, ja no són alumnes, potser alguns d'ells, i una de les seves professores. Tenim aquí a Anna Marina, a Anna Noa, a Anna Ariadna i a Anna Albert. Molt bones, com esteu?
1: Hola, hola.
0: Bones tardes. I de bé, quin nivell, no? On heu anat? M'he posat nerviós i jo, de llegir-ho. I bé, aquesta competició era una competició internacional. Hi havia gent de molt de països i comentàvem un poquet aquesta, perquè era un homenatge, com he dit, a un atlet, no?
1: Exacte. Fa un parell d'anys va morir un jove patinador d'un club de la Corunya i ja és la segona vegada que se fa aquesta copa internacional i cada vegada que hi anem, pues, bueno, l'any passat no van poder anar, però se fa en memòria seva, se fa tot una cerimònia i se té molt present. Bé, nosaltres aprofitam aquesta competició per estrenar-nos una vegada més a nivell europeu i internacional. Hem participat amb bons patinadors de tot el món i bé, ells vos poden contar una mica. Hem participat a diverses modalitats,
0: no? Seria la paraula, sí.
1: Per exemple, puc començar a xerrar un poc amb Albert de la seva modalitat d'esquí cross. Albert és campió d'Espanya d'esquí cross i ara mos contarà una mica.
0: I és curiós, no? Perquè ara me deien que ets campió d'Espanya, però tens tot en contra, no? Per així dir-ho. Sí. Però segurament, contem-nos, què és esquí cross per començar i per què és tan difícil?
2: Consisteix en un circuit en rampes i primer t'agafes la presa de temps i a partir del teu temps se fan enfrentaments en carreres de 4 persones. Se classifiquen els dos primers que arriben a la meta. Aquí a Mallorca jo no tinc rampes en les que pugui practicar, per això el que feim és intentar cada cap de setmana sortir fora i anar a skateparks o qualque club que tingui rampes, perquè és complicat trobar rampes, sobretot per patins.
1: És que curiosament també és campió de pont track.
2: Punt
1: i el pont track,
2: sí.
1: Són aquelles muntanyetes que veiem en un parc que fan desnivell, no? Doncs
2: sí.
1: Pues aquí a Mallorca hi ha dues. Una està en molt mal estat, que no se pot patinar, i l'altra no arriba a ser un punt track, però ell és campió d'Espanya de punt track.
0: Sí, i de skate cross, que no tens. És molt diferent, m'imagino, l'skate park o el circuit de skate cross a un skate park habitual.
2: Sí, bé. Skate parks com així no solen tenir rampes. Jo cerco unes rampes grans
0: per votar entre
2: sí,
0: rampes.
2: Quasi solen fer un metro i algo. I a un skate park sol haver més piscines i no tanta rampa.
1: Són carreres de 4 persones, o sigui, les 4 persones han de passar per la mateixa rampa a la vegada i han de tenir al manco un metro per poder moure-se.
0: Clar.
1: I clar, la rampa ha d'estar preparada amb la suficient amplària per poder passar tot 4.
0: I a més, m'agradaria saber com vas començar si aquí no tens aquestes facilitats.
2: Farà ja 2 anys que se va presentar com a Espanya campionat de punt track a València i varen dir d'apuntar-nos.
1: Sí, varen anar a provar.
2: I aquell any sí que no me va anar bé perquè era el primer campionat així per provar.
0: I ja havies practicat abans?
2: No,
0: vas anar directament sí.
1: Però bé, és molt bo patinar en l'Albert, o sigui, és que no necessita molta preparació perquè té una base molt bona i tota la tècnica que treballem nosaltres, tot això li serveix per...
0: La posa en pràctica aquí.
1: Exacte.
2: I vam anar allà a provar a València i va anar bé.
0: I te va agradar i vas dir, pues, m'ha dit que en aquesta,
2: sí,
0: en aquesta
2: bé,
0: modalitat.
2: Sí, jo a part d'això també faig les altres modalitats que explicaran Noa i Ariadna.
0: Sí, perquè varen venir petitets, fa no molt, aquí amb en Miquel també, i mos ho varen explicar, però clar, m'imagino que vosaltres estàveu a un altre nivell, no? Que no té res a veure i s'està començant. Però bé, això no ho he dit, però en Albert va quedar quart, clàssic, sí. Si no ve malament. Sí. Noa i Ariadna, vuitenes, clàssic, també. I Ariadna també novena a Battle. I com és això de clàssic? Contau-mos.
3: Clàssic són 2 minuts que tens tu per triar la música que vols, que la tens triada prèviament, i fas juntes ball, així movent-ho peus, sense arribar a fer un truco, i després també ho juntes, que se diu footwork, amb truco. I de fas una estona de footwork i truco. Te compten les dues coses i qui hi has d'arribar a validar 8 trucos perquè si no t'arriben a restar. I doncs has de tenir les 5 famílies i mínim 8 trucos i tens 2 minuts per ballar amb la música i fer trucos.
0: Sí, seria la més parescuta en un patinatge sobre gel que veiem a la tele, no? Però en freestyle. Sí.
1: Exacte, hi ha una part tècnica on hi ha una graella amb unes puntuacions, que això és el que diu ella de trucos, i l'altra part que és el freestyle, no? La teva part d'artístic, de gràcia, que li puguis posar damunt d'un patins i cada vegada més complexa.
0: I a més, també en Ariadna va quedar 8ena, clàssic, però hi venia una altra categoria. No? O com és això?
4: Bé, jo i Ariadna, les dues, m'ho estimem molt, i a part de fer un nostre clàssic totes soles, varen quedar 8enes a clàssic parejas, que és una altra modalitat.
0: Clar, perquè ja, com pot ser això?
4: Sí, sí, exacte. I bé, jo i Ariadna, l'any passat, varen decidir provar aquesta modalitat, ja que ja dominàvem bastant el patinatge i mos veiem capaces de poder juntar-nos i anar a la pa. I bàsicament l'any passat varen fer una cançó de Descendientes i mos varen passar molt bé, varen riure molt en el campionat d'Espanya i enguany hem pujat una escalona més anant en aquesta Copa Internacional a ensenyar un nostre clàssic. Ja enguany hem anat de metxulites i varen aconseguir una 8ena posició i estem molt, molt, molt contentes.
0: Molt bé, no ha anat tan malament. I després Ariadna també va competir individualment.
3: Sí, i Nanoa també.
2: I Nanoa i jo.
0: Molt bé. I m'he quedat un poc loco així perquè hi havia 350 patinadors de 18 països. Quin països hi havia? Perquè per desplaçar-se fins a la Corunya de quin països? I a
2: és
0: més,
2: complicat.
0: No sí. Sé quin països serien, el nòrdic, a Rússia, que
2: sí,
0: és molt popular.
2: Hi ha molts italians, francesos, sobretot.
3: De Polònia.
2: De skatecross són francesos, polacs,
1: sí. De Sud-amèrica també n'hi havia. Sí.
4: De Portugal. D'Ucraïna, de Polònia, ja ho ha dit Ariadna.
0: I com és un nivell d'aquesta gent? Perquè,
1: bé, els espanyols són molt forts.
0: Sí?
1: Els espanyols i els italians són bastant bons.
4: Molt bons.
1: Sí, però... de, per exemple, de slalom, que és el que feim nosaltres d'Uconos, nosaltres anem a València i allà ens ajuda en Pau Bosch, que ens ensenya més, perquè en el fons això és molt dinàmic i han d'aprendre constantment, i anar moltes vegades a València i és un del campió d'Espanya, del món. O sigui que a València tenim un dels campions del món. I allà tenen molts d'alumnes també, les seves nines, que són campiones d'Europa, i bueno, la Laura també és campiona del món. A Espanya hi ha molt de nivell. Els italians també.
4: I els polacos també són d'una altra pasta, jo no sé com ho fan, però patinen.
1: Sí.
0: Sí, no, sempre hi ha una nacionalitat a un esport que dius com ho fan, ho tenen a la genètica o el que sigui, però ara m'havia creat l'atenció també a l'skate cross, que aquí sí que ha de ser, no és tan clàssic, és més espectacular, hi ha més risc, a lo millor, no? És un poc més perillós.
1: Sí. Aquí destaquen més, per exemple, els francesos.
2: Allà sí que tenen moltes rampes i tenen naves plenes de rampes que se creen ells i... Són superbons.
0: Ja, imagina't si haguessin nascut a França, idò.
2: Sí.
1: Ara s'ha apuntat a un campus per aquest estiu, per anar a França a
2: entrenar.
0: No vos tornarà, se quedarà allà.
1: Sí, li agrada molt. Ha fet molt d'amics, així ja comença a conèixer.
2: Polacs, també.
1: D'aquí dues setmanes, conteu tu.
2: Me'n vaig a Polònia a fer un campionat. Que bé, ets d'allà, Polònia, que mos ha convidat a anar a competir contra ells.
0: Ah, mira, és a dir, a vosaltres, en un...
2: espanyols.
0: Bé, a uns espanyols, sí. De la modalitat d'esquí, que us han convidat, no? És a dir, que ja te comences a guanyar un pot de nom entre ells, no? Molt bé, i a més d'aquesta internacional, però a Mallorca també vareu fer, fa poquet, si no vaig malament...
1: La Copa Balear. Fa un mes o així varen fer la Copa Balear i ara d'aquí dues setmanes feien l'autonòmic. Ara ja estem preparant tot el que ens queda i vendran d'Eivissa, de Palma i nosaltres som tres clubs aquí a les Illes i farem l'autonòmic.
0: I com se prepara això? Cada show és diferent, perquè ara havien dit a Ariana i a Noa que havien preparat un show, però aquest show el reutilitzau, no el tornau a fer? Com és això?
4: Nosaltres, a principi de temporada, preparam el que havia de ser el nostre clàssic, tant l'individual com el que és en parelles, i mos compram una malla, mos posam ben guapes, i durant tota la temporada, totes les competicions, sempre anam iguals vestides i amb la mateixa cançó i la mateixa coreografia.
0: A vegades l'anau perfeccionant.
4: Evidentment. O si mos surt un truc nou, el canviam, i va evolucionant una micona, però sempre hi ha la mateixa base.
0: I vosaltres des de quina edat heu estat fent patinatge freestyle? Més o menys?
1: No, era així xiquitita.
4: Jo en sèrio de competir en guany és el meu tercer campionat d'Espanya, quart nacional. Per tant, fa 4 anys que entrenem així en sèrio, però vaig començar a 2020, fa 6 anys que patin.
0: I vosaltres?
2: Jo farà des de 2020 que patin i així en sèrio farà ja 5 anys.
3: Jo 5 també en sèrio i des de 2020 de nou fa que patin.
0: És a dir, que ja duis un parell d'anyets, no?
2: Sí.
0: Sí, perquè ara quan varen venir us al·lotes deien noms, però segur que eren vostres, que deien que havien ensenyat trucos, de pis, no?
1: Sí,
0: i s'ho passen molt bé. També teniu la responsabilitat un pot de transmetre-los aquesta passió que vols veient competir, no? M'imagino.
2: Sí,
1: mos ajuda molt.
0: Molt bé. I també tu, Marina, tu, ara m'ho han dit que competeixes també.
1: També. Hombre, van començar ells i vaig dir, pues jo també, ja que també, he d'anar, pues participaré. Sí, jo m'he presentat a 3 campionats d'Espanya. El primer me van pegar una pallissa i superbé, m'ho vaig passar molt bé.
0: No?
1: Sí. I el segon ja vaig quedar tercera, així, sense voler. Bueno. I l'any passat també vaig tornar a quedar tercera d'Espanya.
0: En quines categories?
1: És categoria màster. Màster...
0: Però com era, classe?
4: Modalitat,
0: perdó.
1: De vàter.
0: De vàter.
1: No sé per què, m'agrada més clàssic i m'agrada més el ball i tal, però vàter se m'adona millor o jo què sé, estic més tranquil·la.
0: I vàter, no sé si ho explicar què era...
1: És com una lluita de lo que xerrava abans Ariana, d'aquests trucos, no? D'aquests exercicis de tècnica, és una lluita de trucos i tens 30 segons per demostrar els teus millors trucos. Hi ha una graella on aquests trucos tenen una puntuació i segons el que facis, pues, puges o baixa. I sortint de 4 en 4 i van eliminant, i així fins que arriba a la final.
0: És a dir, literalment, battle contra altre, no?
1: Exacte.
0: Sí. I vos van eliminant.
2: Tot això entre conos i fent els teus exercicis.
0: Uh-huh. Clar, perquè el teu és un circuit, no? Que hi ha rampes
2: és un circuit
0: i bots, però l'altre és, com diu, entre conos, n'hi ha qualcuna lliure que tu te tiris allà enmig i...
1: No.
0: És dir, has de fer trucos entre conos.
4: En zig-zag.
1: De fet, valida el truco quan fas 4 conos. O sigui, quan fas aquella figura durant 4 conos seguits és quan se valida.
0: I si en fas més conos, suma més.
2: Suma,
1: Sí, dones per fet que ja ho domines més.
0: Estem
1: xerrant que estan fent trucos amb una roda, o sigui, clar, de les 8 que tenim només empleem una. Anem a la delantera, per exemple, que és wheeling de punta, només a la roda principal del davant o a la del taló, i amb aquesta o anem en línia recta o fent voltes o també començam a fer giros cap endavant i cap enrere.
0: I en Albert ja no li demanaré perquè segur que s'haurà pegat cops i
1: bueno, que, bueno, que fa darrera, mal. La darrera competició va caure fort, sí. I se va fer molt de mal a la cara i té tota una raspada aquí.
0: Clar, per això, tu ja ni t'ho demanaré perquè, vamos, te n'hauràs pegat 1.000,
2: sí,
0: però també no hi ha Ariadna o altres que no feis skatecross, o sí, no ho sé, si l'heu provat mai.
3: No.
0: També un cop a una caiguda, una roda, ha de fer mal, no? Pix és un poc...
1: Ja hem après perillós. A caure.
4: Sí, hem après a caure. Ja sabem fer jutipiris, no? Fem volteretes, mos posam de qualsevol manera per no caure de genolls o les mans.
1: Sí. Però duim blaus, també.
4: Sí, sí, però qualcun cop fort o caure damunt un cono i que se te clavi, després te queda un moratón redó així d'un cono, mos ha passat més d'un pic i més de dos.
1: Sí.
0: Perquè a lo millor la mobilitat d'en Albert és més habilitat, però el vostre és més tècnica, a lo millor, no?
4: Exacte, sí.
0: I clar, com ho practicau tot això?
4: Són moltes
0: entrenos, hores. Entrenos i anar practicant. Quina metodologia utilitzeu?
1: Ara, per exemple, acabant de venir d'un entreno, perquè estem aprofitat els migdies per aprofitar el pavelló, perquè, clar, com que anem amb una roda, si hi ha un petit desnivell, ja se me fa caure el truco.
0: Clar.
1: I m'ho deixen el pavelló al migdia, que no l'emplea ningú. I just en acabar l'institut, quedam, feim un entreno d'una hora i pico i després ja dinam. I venim ara de fer l'entreno. Sobretot treballar molt l'equilibri amb una roda i començar a fer giros i voltes, però l'equilibri sobretot és tenir la força. També en feim parts físiques. Els entrenos que feim durant tota la setmana duren una hora, hora i mitja cada dia, i els que feim més cap de setmana duren 3-4, si podem duplicar, i feim de matí cap vespre, i feim una part física i després una part més de tècnica. He d'estudiar moltíssim per donar-li classes en aquest nit.
0: Clar, ja han agafat un nivell que potser tu ni t'esperaves, no?
1: No, he d'estudiar molt. Me'n vaig a València, m'he tret el curs de jutge, d'entrenadora, faig videoconferències, estic fent de tot per aprendre tot el possible per ensenyar-los.
0: Perquè això és una altra, també heu agafat molta empenta darrerament, no?
1: Exacte.
0: Heu anat cresquent bastant i com ha estat això? Perquè en aquests darrers anys, o bé, aquest darrer any i mig, vos estan anant tan bé en el club.
1: Bueno, ja fa com 3 anys així que començam a competir a nivell nacional, i és vera que quan te fiques en aquest món, pues, vols aprendre més i més i més, i jo estic estudiant molt, miro molt de vídeos i tal, però també anam a València, que te deia que allà coneixem en Pau Bosch i mos ensenya moltíssim, i a part fa videocridades en jutges o el que sigui per aprendre.
0: És a dir, que en el final està per voluntat també propi de dir vull aprendre més, vull ensenyar més,
1: sí,
0: en aquests lots, no?
1: Sí, perquè volen i necessiten més, i arriba un moment que...
0: I també teniu cantera, no? Com deia abans, que varen venir ja fa un parell de setmanes.
1: Exacte, ells són l'aspiració del nin més petit, però per darrere hi ha molt de nins molt motivats que ja volen fer wheelings, diuen, lo d'una roda, ja volen fer com ells, o se tiren en terra imitant que fan algo semblant a lo que fan ells.
0: Sí, perquè ells m'ho explicaven i en Miquel intentava explicar, però clar, un deia una cosa, l'altre deia una altra, és un poc difícil d'entendre, però com vos organitzeu o grups? Perquè per edats teniu, quant de grups teniu, com és
1: això? Ara hi ha un grup que són d'iniciació que se dediquen a venir a patinar, a jugar i a passar-ho bé, i també és ben vàlid i ben acceptable, i si no volen competir no hi ha cap problema, també en tenen el seu espai. I després hi ha un parell de grup de competició autonòmica, i és que són el nacional. Amb ells, sobretot jo, m'ho poso més enfocada a fer-li tècnica, i en els més petitets, més o manco, en Miquel i en Eduard i Naina, mos ajuden a fer els exercicis que han de fer. Si estem xerrant que ells van amb una roda cap enrere, els altres, els mitjans o els més petitets, encara van en dues. El nivell és bastant inferior, però molt bé, que
0: anar
1: amb dues rodes...
0: Clar, han d'anar aprenent també.
1: Exacte.
0: Ha estat una cosa...
1: I estan millorant moltíssim, perquè ja tenen a ells i van com a més ràpid.
0: Clar, ja tenen de referent, d'inspiració.
1: Enguany mos anirem 5 al campionat d'Espanya. Hi ha 2 nines més, que són de l'edat d'en Ariadna, que enguany també ja tenen els mínims per poder participar en el campionat d'Espanya. Jo també aniré, i en Martí, que és un dels més petitots, que comença a participar també. Per participar en el campionat d'Espanya necessites un
0: mínim de trucos,
1: un mínim de nivell,
0: sí.
1: I els que ho tenen, doncs, enguany participant. i ara amb els que no i tenen moltes ganes de competir, han xerrat de cara a l'any que ve d'anar a un altre campionat que se diu Promeses, que és com un nacional però a un nivell un poc més baix, però que és el mateix, que tenen moltes ganes de participar i aprendre.
0: Clar, perquè aquests campionats, ara per exemple a Corunya, com vos ho costeu? Ho pagueu vosaltres? Vos donen qualque ajuda? Us ho consell? Com és?
1: De moment ho hem pagat tot nosaltres. Enguany és el primer any que mos hem federat aquí a les Illes Balears, perquè mos suposava un cost bastant elevat. El club havia de pagar 1.000 euros només per federar-se aquí a les Illes, i fent que no han tingut un grup nombrós, pues no hem decidit de pagar aquest dobbes, ara que ja som bastants.
0: Clar, quants sou ara en total?
1: Ara, entre, federats, 25. Tampoc no és gran cosa.
0: Però tots els alumnes han d'estar federats? Per poder entrar.
1: No, només els que competeixen.
0: Clar, però

0: subvenció de res, tot fins ara ho hem pagat nosaltres, estàvem federats, com t'he dit abans, amb en Pau allà a València, que ens ha ajudat a estirar del club, i ara que enguany és el primer any, pues, anem a veure, mem, que és el que...
1: Clar, quan veiem que sortiu a la premsa i tal, potser se fixen, no? Un poc més.
2: Estaria bé.
1: Clar, perquè pits altres esports, que el vostre és un esport que no practica la millor tanta gent, però que està agafant molta força, l'esquí cross, que des, tu segur, sí, per tot, tu freestyle, patinatge, i clar, també heu de pressionar, s'ha d'anar a aquest puesto de fer un pot a l'Ajuntament, ja que està aquí, li puc dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bé, jo crec que vosaltres passar gust d'anar a aquest puesto, no?
0: Molt, molt, sí.
3: Sí. Mos ho passant superbé en altres junts.
1: Perquè a més aprofitau per fer un pot de turisme, de viatge, m'imagino, no?
0: Clar que sí, hem passat una fretada.
2: Sí. Plovia.
0: Sí, plovia, però bueno, hem vist la Corunya, que no l'havíem vist. Vàrem anar ja fa un parell d'anys a una liga, però no vàrem sortir del pavelló, o sigui que no coneixíem la Corunya. I enguany sí que ens ha donat una mica de temps, hem fet un poquet de volta i això. I ara quan aniguem al campionat d'Espanya, que se fa a Torrevieja, ja han reservat un dia de paseo.
1: Ah, ja, almenys sí, per fer un pot d'oci, no?
0: Sí, tot això. És que va molt bé també per el club, perquè si ens ajuntem, a lo millor que serem 8, les famílies i això, fer una volteta i passejar,
1: clar,
0: va bé també.
1: Guai. I heu fet amics d'altres clubs d'Espanya, d'altres parts, sí, no? Però, perquè aquí a Mallorca no sé com està el tema de patinatge, si hi ha molt de clubs o no, però... Heu fet amics per allà? Com es van contar?
0: Que
1: veig que s'enreden per allà.
2: Hi ha un club.
1: Qualque amistat, qualque amor, sí, qualque...
0: T'han pillat.
2: Bé, aquí a Mallorca només hi ha dos clubs. Justament la meva lota és de l'altre club, però...
1: I vols veure-ho conèixer patinant?
2: Sí, una competició.
1: Mira que guai.
2: Sí, i sí que ja hem fet molt d'amics a fora. Ara, per exemple, jo a l'Skate Cross aquest cap de setmana he fet un amic polac, que, perquè també hi ha una modalitat que són carreres amb parelles i guanyen la parella que arriba primer a la meta. I com que jo no tenia parella, vaig decidir fer-ho amb qualcú que no tingués parella i en aquest cas vaig fer un amic que se diu Òscar, que és polac, i vàrem fer parelles junts.
1: Ah, mira, és a dir, sí, que sí, sorgeixen a la millor... parelles que no sé si és olímpic aquest esport.
2: No, encara no.
1: Però bé, fa poc van a ficar l'skate, l'skate, això no tardarà queda molt poc en ficar-ho. I bé, que a més a més contàvem, perquè no era l'únic que t'enreies per allà. Fem més amics, qualque cosa, heu conegut gent.
0: L'Ariana té moltes amigues. És que està molt bé, perquè clar, hem estat un parell d'anys a València i hem fet molt de pinya amb els de València, però ara, per exemple, ens feien les fotos i nosaltres duien la camiseta blava i ells vermella i estaven tots junts. És vera que sí que n'hi ha qualcú que té un poc de rivalitat i tal, però en general ens duim bastant bé.
1: Sí, al final és un esport competitiu i això...
0: Clar, és individual i cada un fa el seu com pot i sí, de vegades surt bé i de vegades no. Però després, fora de la pista i tal, ens solen dur bastant bé.
3: Aquest estiu jo crec que una amiga de València mos vendrà a visitar i vendrà a passar un parell de dies amb nosaltres també, que la vàrem convidar ara. I
0: també aquest estiu mos hem apuntat a un campus.
4: Un parell de València, un campus.
0: Conta-lo del campus.
4: Pues anàvem a Ciutat Real una setmana i mos acompanyarà l'amiga aquesta que potser vendrà a Mallorca.
1: Com se diu l'amiga?
3: Teresa.
4: I bueno, i va...
0: No... Conta qui fa les classes.
3: Sí.
4: No l'Alexandra.
3: No, Sofia Bogdanova.
4: Sí, que té un pati entre de més, són molt bons i molt faran classes durant la setmana, tant de totes les modalitats estan uns experts. D'aquest de França, que són molt bons amb la modalitat d'en Albert, vendran i li faran classe en Albert.
1: És a dir, que en el final també us enriquireu d'altres països, d'altra gent, d'altres
3: sí,
1: experiències.
3: Sí, evidentment.
1: No?
3: Això organitza un club que és molt gran, que se diu Esportia, i també tenen professors i alumnes molt bons, i també hi vàrem anar fa dos anys,
4: sí,
3: per mi,
4: sí,
3: i ja també hi havia molta gent de molt de nivell, i ara enguany de professors, si no vaig malament, hi ha tres professors que han estat campions a un mundial.
2: Sí.
3: Bé, i una lota, que és el que deia Ariadna, fins i tot, na Sofia Bogdanova té un patins fets en representació seva. sí, que se diu Sofia Bodanova, sí, i crec que estem molt emocionats de conèixer

0: Helena, que este lot és com un referent.
1: Vos declarau fans.
0: Sí, sí. Jo duré el meu pati ingentits, que me'ls afirmi, que són un Sofia.
1: I clar, perquè això m'imagino que en aquests anys està agafant més força aquest esport, no? Més, està tornant més sí, popular, perquè té molta modalitat.
2: Sí. Però ja fa sí. com a 20 o 30 anys...
1: Clar, però em refereixo que és un esport nou, entre comates.
0: Sí, no? Sí, és molt nou.
2: Sí.
0: Ja ens coneixem tots entre tots a les competicions, no hi ha cares noves.
2: Sí. Ara la nostra meta, que ens hem posat un poc més alta, és participar a un internacional que se fa per un setembre, que se diu La Quixote, que se fa a Ciudad Real, i després hi ha un altre que volem fer també, que és a Faro, a Portugal, que serà per l'octubre. Si anem bé de nivell i anem ben preparats, ens presentarem en aquests dos campionats.
1: I molt de campionats a Espanya, no?
2: Tenim els nacionals i també hi ha lligues. Enguany no hem pogut participar a la lliga, però farem el possible l'any que ve per si muntar... poder fer qualque cosa.
1: Però em refereixo que ara heu tingut un internacional, ara més, dèieu, que se concentra sí. molt a Espanya.
0: És que a Espanya hi ha molt de nivell, hi ha molt de patinadors molt bons... I també, com he dit, hi ha clubs que són molt nombrosos. Per exemple, n'hi ha un de Saragossa que són 200 o 300 sí. patinadors, i esport hi ha també. I aquests clubs així més grossos organitzen copes i han anat agafant molta força, i sobretot ve gent d'Itàlia, de Polònia, de França també, i van agafant força en aquests darrers anys, i per això tenen tanta popularitat.
1: I bé, a la millor la gent que està escoltant, o pares, famílies, o lots, o... qualque jove que no sàpiga que era això i li volguéssiu animar, què li diríeu? Perquè practiqui aquest esport, aquestes modalitats diferents?
0: Que no han de tenir por, d'en terra no passen, amb un cop se te cura tot.
2: Que molt divertit, mos ho passem sí. molt bé, feim molt d'amics.
1: I, per exemple, ara tu que fas skate cross, que això se veu molt a Instagram, molt espectacular... tu els hi pots ensenyar qualque cosa
3: sí.
1: perquè clar, imagina que ja na Marina no t'ensenya a tu li hauràs d'ensenyar a ella en aquest
3: bé,
1: pas, no?
3: En aquest cas tenc com un pare que és ell que m'entrena i feim tant part física perquè has de saber tenir una bona potència per fer aquestes carreres i la part de provar la rampa. Després també tens la part de voler, com que són carreres d'un minut màxim, has de tenir una bona reacció, potència, i fer més sprints, córrer, sobretot força de cames.
1: És a dir, que s'ha d'estar, a més, com dèieu abans, preparat tècnicament, sí. físicament, no? És sí, un sí. esport exigent també, no? En el final. I bé, no sé si voleu afegir res més o xerrar de res més, però jo crec que hem passat un poc per tot, no?
3: Sí.
1: Voleu afegir qualque cosa també, qualque... insultar, no, això no. Rival, anava a dir, no, això no. I va bé, moltes gràcies Albert, Ariadna, Noa i Marina per venir i bé, ja mos anireu comptant, no, en aquests propers campionats, com vos vaig, si vos veiem campions o un podi que vos heu quedat molt a prop aquest darrer pic, però segur que vos veurem per allà al qualque pic. Moltes gràcies per venir.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies.
4: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

filtres paisatge en color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps.

0: ordenats, previsibles, fidels al guió. I n'hi ha d'altres que viuen en una frontera on el caos i la intuïció es donen la mà. Durant molt de temps, en Samu Costa pareixia instal·lat en aquest segon grup. I sí, des d'aquí mateix li han retret aquest punt anàrquic sobre la gespa. Però el futbol, com la vida, té aquestes ironies meravelloses. Divendres, a Montilivi, el Mallorca va sumar una victòria d'or. I ho va fer, precisament, amb el segell d'aquell jugador que moltes de vegades han volgut més ordenat. 7 gols aquesta temporada. 7. Per un migcampista d'un equip que lluita per la permanència. Això no és una anècdota. És un actiu de valor incalculable que, si el Mallorca aprofita bé, es pot notar i molt en el proper mercat. En Benjagó Barrasate, a la banqueta, el seu desordre pareixia una esquerda a l'estructura. Un element que desentonava en un sistema que demanava precisió, disciplina i control. Però el futbol no és immutable i en l'arribada d'en Martín de Michelis el relat pot haver canviat completament. Perquè hi ha sistemes que necessiten ordre i n'hi ha que saben aprofitar el caos. En aquest nou context, el que abans era un problema potser s'ha convertit en una virtut. Aquesta energia desbordada, aquesta capacitat d'arribar on no toca, però en el moment just, aquesta insistència gairebé obsessiva, tot això avui suma. Tot això avui decideix partits. El Mallorca continua en una situació delicada. Això no ha canviat. Però en una lluita on cada detall compta, trobar gols on abans no n'hi havia pot ser diferencial. I si aquests gols arriben des de la segona línia, des d'un perfil inesperat, encara més. Així que potser tot ha de fer un exercici d'honestetat. Potser en Samu Costa no havia de ser un altre jugador. Potser eren nosaltres que havien d'entendre quin jugador és. I no hi ha cap dubte que és el que a Anglaterra coneixen com un bots to bots. I ara que el Mallorca s'hi juga tant, potser aquest desordre, ben entès, és exactament el que necessitava. Això és un Pipero 30. I nosaltres, encara que vulguem, no som precisament un exemple d'ordre. Comencem.
1: Upipero, del chat de WhatsApp i la barra del bar, els micròfons.
0: Hola, com estàu?
2: Hola, bien.
0: Pipero 30.
2: Hòstia, qui ho diria, tio?
0: Qui ho diria quan vam començar?
3: Dues xifres, tu.
0: Dues xifres, ja... un quant entre la T, sí. Ja és important. Sí. Ja és important. Bé, avui un programa que ve molta de gent, tenim, veig, connectats a l'Ei Vicenç, veig connectat... Miquel Àngel, com estàs?
4: Ui!
0: Ei!
3: Ara s'havia dormit a la territorial.
0: I en Tomeu també, Tomeu, què tal?
4: Bueno,
0: bé,
4: fins ara no
0: teniu connectat
4: tot
0: sol,
4: jo no...
0: Pues he fet un editorial molt emotiu, tio.
5: He estat jo, ho confesso.
0: Amb Bruno. Bruno també se nota i torna amb Bruno per allí. En la becari de l'altre dia tot claro, això no passava.
5: Clar, és que la becari té un pot d'experiència.
0: Ho feia bé, ho feia bé. Bueno, Tomeu, torna't per aquí.
4: Sí, en el final... Així és com m'han endevinat.
0: T'ha tornat a enganxar. I aquí... I aquí a la taula tenim en Pep. Com estàs, Pep?
2: Bien.
0: És raro, perquè no has guanyat tu. Ha guanyat en Tomeu.
2: Vos he de donar peixet.
0: Has vengut.
2: Sí, vale. Estic molt optimista i devia de venir.
0: En Miquel, que ja sabut que tenim custòdia compartida de la patinatge, avui mos toig en altres.
3: Avui sí, m'han deixat partir.
0: Ja, 15 dies mos toig.
3: Sí, és una cosa amistosa i sí.
0: I un mister,
6: No, mister, avui el mister està allà darrere la pantalleta aquesta.
3: Bueno, ets l'ajudant d'un mister.
6: Som ajudant d'en Tomeu ara.
0: Molt bé, l'ajudant.
3: Ets un Mourinho.
0: Bé, abans d'entrar en Bolivetes, avui tenim en Miquel tot de xerrar de xarxes socials. Quan el noi mos va voltar amb aquest punt.
3: Oh, en sèrio?
0: Sí, perquè no m'ho recordant del mitjà de coses. Però bé, en Miquel mos ho du el dia. Sí. Com ha anat això a les xarxes aquesta setmana?
3: Bé, bueno, molt bé. No en fem molta cosa. Crec que hem de fer més enquestes. Perquè, clar, la gent mos posa un me gusta, un corazoncito, però no tenim feedback de la gent.
0: No tenim...
3: Hem de fer més enquestes.
0: D'això de votar, doncs.
3: Exacte, d'això de...
0: Perquè si els feim escriure...
3: Exacte. Per tant, de qualsevol tonteria que diguem avui, farem una enquesta.
0: Farem qualsevol enquesta.
3: D'aquí final del programa...
0: La porra...
3: La porra està llançada a les 7:00.
0: Molt bé. Vaig... Abans un programa, de fet.
3: Editar atentel la mullaré. Bueno, la... comencem xerrant de la xarxa de la porra que vam fer la setmana passada, que la va guanyar en Tomeu.
6: Bossa de pipes.
3: Tomeu.
0: Tomeu se'n donarà una bossa de pipes, que ja t'anirà bé per un playoff.
3: Ja te la guardarem. Te faig a sobre, que jo m'han engordat les estantisses. No sé que tot anirà tu.
4: Passa res, no passa res. Supos que dissabte, sort, ja, diumenge, m'anirà bé per després del partit a les dues de Mallorca. Sí. I aquesta
3: bossa... S'ha per llevar molt bé les pipes.
4: Digues.
3: Perquè quan marxo a Mallorca jo els atir. Tot s'ho de voltant la meva grada, tothom roba pipes.
0: Duen paraigua sempre.
3: Exactament. I després en Miquel Nostro, de, un amic nostre...
0: Miquel Nostro de Buja.
3: De Buja, que ja la segona banyada que guanya les pipes, tu l'has vist?
0: No, bé, perquè ell és un tio generós.
3: Generós.
0: I diu, per valtre.
3: I li deia, Miquel ha guanyat les pipes, bé, i ni m'ho contesta.
0: Ni contesta, ja està. Si li diessin, Miquel, anem a sopar...
3: Ja hi seria.
0: Claro.
3: I després varen tenir un dur resultat random perquè varen contestar 14 persones de la porra.
0: Olé, bastant bé. Més, eh? Varen començar a contestar uns altres.
3: Eh? 14. I hi va haver un som random, molts, eh? Un random que menys l'endevina, que va dir que el resultat seria color de formilla.
0: Això a casa de Martí. Martí, avui no per allí, però...
3: Massa greu, no se pot defensar, però Martí, sí, passa, ell és un crat
0: no
3: dins.
0: No té defensador ni quant és. Imagina't.
3: Exactament. Després vam fer una altra enquesta, tipus dissabte, quin pla teniu per avui, o divendres, millor dit, quin pla teniu, si anar a sopar, anar a una pel·lícula, un cine o tal, vam posar tres pel·lícules, vam dir si això seria un drama com un Titanic, un 21%, molts.
0: Hi havia gent que passava feina.
3: Si això seria una pel·lícula de Dos Tontos Muy Tontos, Gironi o Mallorca, 29%.
0: Que vendries a l'empat.
3: Que vendries a l'empat i no fer res. Exacte. Sí, un partit xereig.
0: Partit de divendres.
3: Exactament. I després van posar, aquí vaig dir, està, de posar una Avengers o Vengadores Endgame, així una final èpica, 50% d'acertats.
0: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Molt de friqui.
3: Un altre piperet, són molt bons. I volia fer un incís molt ràpid, que ja són 456 seguidors a Instagram.
0: Venga.
3: Moltes gràcies a tots.
0: Abans de final de temporada arribem a 500.
3: M'ho allaves de llevar.
0: Ho hem de fer.
3: Antes del Mundial han de ser 500.
0: Tu ja has de llegir amb ells, per favor. No de final de temporada, tu ja has de llegir amb el Mundial.
3: Dóna-s'hi un pot de
0: temps. En Mòxica mor dura gent.
3: Sí, no? Sí, anirem a menjar salxipapes allà on va dir ell.
0: Bé,
3: i fins aquí.
0: Ja han llançat la porra.
3: Sí.
0: La gent ja pot començar a participar, sabeu que està 24 hores activa, podeu participar, digueu on, els amics, les amigues, a tothom.
3: Jo n'hi va haver una que va dir, de què va, jo no sé de res de futbol, i res tu contesta.
0: Tu poses dos números.
3: I que ja va posar un 2 o 3.
0: 6-7, i per avall. Bueno, anem, partit. En general, què us va per això? Vosaltres podeu entrar en voleu, que no sou a l'estudi, eh?
3: Bella.
0: Trepitjau.
6: I don paraula a Miquel Àngel avui primer.
0: Sí, que Miquel Àngel mos ha tingut abandonat dues setmanes, eh?
6: Ah, vinga, Miquel Àngel.
0: Passàvem una penada, ja.
6: Mem, si t'he de fer contrari o no t'he de fer contrari.
4: Sí, no, bueno, jo vaig veure repetit el partit perquè estava puesto un poc incomunicat aquesta setmana. Però, bueno, en regla general no va ser el Brasil del 70, però va ser igual el Brasil del 94, molt, molt resolutiu el Mallorca. Home, veient el partit repetit, es veuen cançons, o ja saps el que ha passat i tot el més, però jo crec que la segona part, si l'havies vist en viu, jo no sé si hagués comptat, eh? Perquè el Girona va arribar, va tenir les seves ocasions, però, bueno, no ho sé. Jo per jo, no he partit més xerats que ha jugat el Mallorca, el resultat és boníssim, boníssim, boníssim, boníssim. De fet, el fet que el Mallorca jugués el divendres va condicionar molt els nostres rivals directes. Jo crec que ho van patir un poquet. Jo crec que ha llevat el Rayo i, desgraciadament, el Sevilla, tots els altres han palmat. Però bueno... és una passada perquè jo crec que ja teníem la permanència quasi a tocar, tot sigui dit perquè queden 4 partits i n'has de guanyar un, però és que n'hi ha molts implicats, eh? I de fet nosaltres hem ficat el Girona en sa punta, eh? Vull dir, el Girona que més o manco fa, crec que fa 3 partits que no guanyava, l'han ficat allà dins la pomada també, i no sé què passarà, no sé què passarà. Jo no sé si 41 punts seran suficients, eh?
0: No, sí, no ho sé. Seran,
4: no. I partit del Girona, vull remarcar Mojica, jo crec que aquella pilota que perd en el minut 90, jo encara no he entès què ha passat. He intentat veure allò repetit, aquella jugada 200 vegades, i no sé què fa Mojica en el minut 90, que deixa partir en el jugador del Girona dins l'àrea.
3: El jugador del Girona la toca en la mà.
4: és vera que fas assistència, és vera que fas assistència, però, ojo, deixen una mojica tot sol dins l'àrea, 6 segons, eh? Ojo, amb la confiança que li tenen el nostre lateral.
3: Perquè no passen gent de pena.
4: 6 segons.
3: Deuen dir ara la perdrà.
0: 6 segons, eh? Si el de Mèxic algú me la pren.
3: Claro, si algú me la pren i me n'hi ha per enrere i no me la pren, i et pillaré una pedrada.
0: Bueno, Tomeu, Tutxa, com ho vas veure?
4: Bueno, he de dir que, evidentment, per motius a vegades futbolístics o que sigui dissabte, divendres no vaig poder veure tot el que m'hagués agradat, però crec que una vegada he vist el resum i he vist el Mallorca, crec que va jugar un partit molt complet, crec que era el que havien xerrat la setmana passada, que si el Mallorca pressionava, si el Mallorca era el que havia estat fins ara, evidentment s'exposa molt a nivell defensiu i evidentment el rival té, crea moltes ocasions, crec que si mirant les ocasions perquè que el Girona havia de guanyar fàcil, de fet, el que diu en Mitxell de la serrada de premsa, que no ha tingut en cert, però crec que el Mallorca va fer un partit molt digne per el que demanen de Mitxellis, i en el final, el que xerrava, sencert, implica sumar punts, estava mirant, em sembla que estava en 7 gols, segon màxim gol de l'equip, que cada vegada que marca significa donar punts en el club, pràcticament. Per tant, el que havien xerrat, crec que aquests 3 punts són molt bons pel Mallorca, la jornada aquesta vegada s'ha donat bé, no van la setmana passada que tothom va ser capaç de sumar, i discrepo una mica amb el Miquel Àngel, perquè el Girona s'ha ficat dins la pomada, però crec que després d'aquesta jornada hi ha un nom claríssim candidat en el descens que l'Espanyol, és a dir, ara mateix, dia d'avui, crec que el rival més factible perquè s'hi fiqui allà dins és l'Espanyol. El Mallorca necessita sumar contra Villarreal i treure un bon resultat dins Ciutat de València, i crec que la permanència està fermada.
6: No, tenim un Getafe antes.
3: Han bordelat se'n va.
4: Guanyant en la Ciutat de València, guanyant dins llavant està fet.
6: Jo crec que no sé si bastaran 4 punts. Jo crec que 4 punts segurs, però 3 crec que encara no basten. 4, sí.
0: Jo 3 crec que sí, per la que dèiem. Ara després més en Bantu xerrarem, en pot el de prèvia del partit. Que bé. Hi torna a haver bastant d'enfrontament directes. Mm. I això, a l'altre serà l'altre dia en Bantomeu, fa que hi hagi pors que no puntuïn. Mm. O que puntuïn manco. I si tu puntu... O sigui, jo crec que no hi haurà... El tercer de darrere no arribarà a 41. És que no ho crec de cap manera que arribi. Però bueno, això haurem de veure.
3: També quan van guanyar, veiem, deien, ostres, tu, 38 que ve, i ara torna a mirar la classificació i es rufa.
6: No, és que rufa, és que rufa.
4: El que passa és que després de les tres darreres jornades sempre se donen resultats molt, molt ràndoms. Ja vaig veure un trosset del partit del Sevilla, un trosset, hem de dir que va ser un trosset per les darreres 20 minuts, i clar, vull dir, la Real tampoc hi posava tot, vull dir, segant clars, vull dir, i el Sevilla, vamos, porra. Vull dir, en les darreres jornades hi ha molt de clubs que estan en zona
6: de nadie.
4: Zona muerta, que ells tampoc, bueno, no, man, jugaran, evidentment aniran a guanyar tots els partits, està claríssim, però tampoc en el minut 95 aniran allà a rematar els 20 escorna, vull dir, això està clar, vull dir, no ho sé, ja jugaran diferent i se donen resultats molt ràndom, i jo me sap greu. Però, per exemple, l'Atlètic de Madrid està fent unes coses que jo no m'agraden. Ell ho justifica en la seva temporada, que avui després juga, i jo no m'agrada. No m'agrada. I crec que ja li van pegar un toque i va canviar fins i tot una convocatòria. Però això s'adonarà. Des de res partit s'adonarà. I s'adonarà perquè és llei del futbol. No és que se deixin perdre ni no vulguin guanyar, però hi haurà resultat. Jo crec que, jo que sé, el Villarreal pues, ho té tot fet. Però, i si el Mallorca li guanya 3-0, què pensaran els nostres rivals? Que el Villarreal ho tenia tot fet? Que no té mèrit el que ha fet el Mallorca? No ho sé. Jo
3: és veritat que... Que critiquin, si guanyen 3-0, jo diguin la lluvia.
0: No, un poc Miquel Àngel, el que tu deies... L'altre dia xerraven a diferents mitjans, a ràdios i demés, nacionals, no d'aquí de Mallorca, i clar, criticaven un poquet, que és el que està passant a la Federació Balear, també ara hi ha un bollit, perquè no saben com se n'han d'en sortir, i va un poc pel mateix. No és normal que una competició sèria, en un mes d'abril, tinguis 10 equipos, no us ho xerren guany a la Lliga, perquè per baix... està seguint ja. Però, per exemple, Europa és molt barat on guanya, si ho penseu. O sigui, Mallorca arriba a guanyar un partit de dins Osasuna, empat contra l'Elche i això, i estaríem xerrant de que la millor anem a Europa. Però el tema, que jo vos deia, és que està passant molt, que hi ha massa equipos que no se juguen res. Però ja a partir del mes d'abril, estem xerrant, que ja tots han d'anar a Europa, ja saben que aniran a Europa, llevat de dues places, a lo millor de Conference o de UEFA League. El fet de que llevessin aquesta prèvia de Champions crec que condiciona molt, perquè tant es queda segon com quart, i això per una tonteria, però el fet d'intentar pitjar per evitar quedar quart per poder jugar la prèvia, que hi havia molts equipos que lluitaven fins a una final. Clar, ara mateix l'ajutador és el Villarreal, l'Atlètic de Madrid, queda tercer, quart, el mateix.
3: Això té una solució. Dins primera divisió. Reparteix més bé el dos verbo, veuràs?
0: Sí, però ja no és un tema de pressupost, és un tema d'objectius.
4: Se reparteixen els dos verbs, però no hi ha molta diferència.
3: Idò, repartir-lo el més bé, que els tres primers s'enduguin la meitat, i que de quedar 12, quedar l'11, t'enduguis 10 quilos més.
0: Clar, sí, també.
3: Veuràs tu si hi haurà lloixes per pujar un puesto.
0: Sí, és un poc trist això que tu dius. Jo vaig veure la Real i a part de que caminava, el xugol de Sevilla me deixava tant de dubtes. Pareix que en Ramiro juga Mato. O sigui, per ell esquiva la pilota. És un balon que va en el centre de la porteria, allà on és ell,
6: i per què l'esquiva?
0: I fa un moviment molt raro, tan estrany, que te dius...
6: I després aquí de Noia Arzabal...
0: I Noia Arzabal té un fillo peu i li passa per davant. Ja se'l lleven el peu, saps?
3: No estaràs dient que el de Sevilla...
0: No, jo no dic res.
3: Que són un club... limpio i model, que no tenen problema ni res.
6: Lo que passa, que dèiem, lo que no s'estan jugant ara res, ja, entre que hi ha un mundial pel mig.
3: Claro.
6: Que jo vull anar al mundial, no me pillarà una esprintada perquè ara me rompi els isquios, claro. Estigui 3 mesos de baixa, no me vull lesionar, que dir, no el mateix. Que dir, aquest club d'amigos és perquè el Villarreal sigui club amigo. A més, si és un club amigo de Norteix, i no es dona que ve mitjans, que no hi ha tots els titulars, que bueno, ja real, el que vam xerrar ja l'altre dia, mitjan per amunt, canvi que faci, da igual, perquè té un equiparro. Té un equiparro.
0: Depèn de com vengin.
6: Quina intensitat,
0: de
6: això.
0: De quina intensitat vengin, de quin objectiu vengin. L'altre dia, que l'objectiu que tenia en Marcelino era ser el primer entrenador de no sé quin temps, que col·loca el seu equip dins el tridente aquest
6: de Barça-Madrid
0: Atlètic. Jo no sé quant any fa, van dir per mi de 8 anys, que no hi ha cap equip que se fiqui allà enmig. Des de jugant se va fer campió d'allí o una cosa així.
6: Bueno.
0: O Girona primer va ser res, però bueno. Bueno, anem a lo nostre. Anem a nom propis avui. El partit...
3: És un dia de nom propis, sí.
0: La llei de Miguel Àngel. Jo el vaig veure en directe i vaig llevar mal de panxa, però mal de panxa de...
6: Jo suant, però sí que havia fet una carrera de muntanya.
0: De nervis, eh?
3: Jo que no se dormien i si no vas llevar el mando d'alemany, se va estampar contra la paret i va voltar pot.
0: Però crec que ja, en aquest partit, un partit de nom propis, ja l'heu dit, és en Mojica, per bé i per mal, perquè al final fa un centro... amb
3: molt
0: música
3: bo, molt bo.
0: Per un gol d'en Samu, però després va tornar a fer coses rares, no, que tu dius, el que mos costava.
6: Jo vull dir, la jugada aquella darrera, jo li hagués fotut un mando pucap, li hagués fotut una sabatada pucap, li hagués dit de tot.
3: O banquillo pucap.
6: Li hagués dit, però, en línia general, no va fer mal partit.
0: No,
6: va fer mal partit, sincerament.
3: No.
6: I després que durant el partit que jo vaig dir en un WhatsApp, que dir, no sé si eren els primers 20 minuts, cada vegada feien un 2-1 amb Mojica. Cada vegada. I era el moment que havia en Jan. Ja en té un problema que veig, és molt bo ofensivament, però defensivament li costa moltíssim.
0: Sí, és el que hem de
6: missionar. Quan ja se va enganxar, que va posar el bumbo, també a la banda de Mojica, ja se va frenar una mica la cosa. Ja no li inquietaven tant, en dos. Perquè
0: en Jan també va estar...
6: Ja, però el bumbo, però ja és cada partit que està encerrant el mateix sí, d'enganxar. Sí. Que clar, Jan Mojica, però això és una banda, la banda queda dèbil.
3: És una banda molt dèbil.
6: Molt dèbil, i clar, sí. L'equip al contrari ho veuen, això. És que jo ho veia, tio, tu cada vegada intentant inquietar 2-1, i que ara Mojica te quedes amb el colze en baix. Sí, sí. És complicat de
3: ja els dos baixos abastament.
6: No, però és complicadíssim. Al meu punt de vista no va ser en línia, a millor per un MVP ja li donat en Samu Costa, però jo sí. Millor,
3: per descomptat,
6: però dins lo kick-up no va fer mal partit.
3: No va fer mal partit, però no. Veig en Samu Costa,
6: però que aquests darrers partits no són Mojica de principi tampoc,
3: no.
6: Du millor de Michelis, però jo crec que tu de Michelis en Mojica ha millorat.
0: Bueno, a part de Mojica, més noms propis, Samu
3: Samu selecció.
6: Hem d'aprofitar d'ell i disfrutar d'ell de les quatre partits.
3: Era un minut 90 i encara robava l'ompa la banda i intentava córrer.
6: Aquest sí que no rufarà, és un sucarat i no rufarà el peu que hagi d'anar a un Mundial.
3: I el gol que fa, ja li canto passar en Mojica 10 metres antes i ja li aixeca la mà com a dir, me'n vaig cap allà. I el centre està ben tirat, i el tio es remata tot sol, la defensa del Girona no el vol ni venir. No.
6: És que si el fitxar la jugada aquesta, tota la defensa està pendent de Muriqui.
0: Sí, el que s'obrava de més és en Blin.
6: En el Blin, tio. Tothom mirava en Muriqui, allà on va en Muriqui, tot Cristo va anar davant de Muriqui, i que van deixar la segona línia.
0: Sí, però si la mort que s'agiri fa com a dir, si t'hem vint el sol, és que és el teu.
6: Tomé, m'equivoqui o no?
4: No, ja t'ho dic. Crec que en Samu, el que he xerrat, és a dir, la locura que té, tant per bo com per dolent, i en el final, en Muriqui fa que també la gent estigui molt pendent d'ell, és el que he xerrat. La setmana passada marquen Virgili i que hi golaç, perquè el central està més pendent del que pugui passar en el Muriqui, i tenir un jugador que està tan pendent, en el final t'assegura. Ara, això t'implica que és un jugador que en el final aprofites l'espai que genera o que veu, que la contra te pot crear dubtes, i crec que és l'única posició, la resta perfecta.
0: Bueno, anirà en un Mundial, crec, Roger.
6: Jo crec que sí.
3: Jo m'aduria.
6: Té molts de jugadors davant bons, però
0: bitxos,
6: és que el Portugal al centrocamp té...
3: Sí, però...
6: Però crec que és l'Endurà.
3: Per banquillo.
6: No, però jo crec que s'endurà, però és que darrer partit va ser titular de dos partits. Jo crec que va fer una prova o l'entrenador, menys si funcionava o no funcionava, i en Mojigó,
3: Samu... Estic penses amb ell.
6: En Samu ho va donar...
2: Somiau.
6: Ho va donar tot en aquell
3: partit. També m'agradava llesta.
0: Bueno, i ara una parella, en vez d'un nom propi, són dos noms propis. Això a Miquel Àngel li agradarà, aquesta parella. La parella d'Arder Torre.
3: Han de fer una fusió d'aquests dos. Rotllo bola de drac.
6: Avui jo ho comentava amb un Barque Antoni. No, que no entenem.
0: No és això.
3: Tu, és un patrocini incobert, això.
6: Comentàvem un parell que no enteníem perquè en Arrasate el va frustrar en Ubanquillo.
3: Perquè no li va la llista de Michelis, no el feia jugar allà on el feia jugar de Michelis.
6: Però si en Arrasate era pretemporada el va telefonar perquè vengués.
3: Però a lo millor després, quan va posar damunt el seu esquema, no li va agradar el que feia.
6: O no volia llevar en Darder.
3: O no volia moure en Darder.
0: Jo crec que tant un com l'altre ara juguen allà on han de jugar.
3: Sí.
0: I és una cosa que venien demanant ja des d'abans, sobretot en Vanderder, que no el veiem mai jugar a una posició on ell pugui destacar o pugui demostrar el potencial que té. Jo tant que en Vanderder li dona un equilibri a l'equip impressionant.
6: I el bo que ara en Vanderder t'aguanta bé 90 minuts.
0: Sí,
6: cosa està, que millor antes, com havia de pujar...
0: Com un preu,
6: i ara ja està allà en mig posició.
0: A la banda, a fer de Samu Costa, a la banda, no era ben bé a la banda.
3: Però bueno, sí.
6: Havia de fer més quilòmetres.
0: Clar, jo això crec que... Tu, Miquel Àngel, què trobes?
4: Bueno, jo sempre crec que el talent sempre ha d'estar damunt del camp i no en el banquillo. Està clar que conjugar aquests jugadors pel Mallorca, el millor per Jagoba era més complicat, tot i que en Jagoba volia en Torre i bé, el millor era en Ortells, no ho sabem. Però és vera que el Mallorca juga d'una manera més clara en Van de Michel i ja sap, vull dir, és ABC, tampoc gaire complicat el que ha de fer el Mallorca, juguen més tranquils, en Darder li és més fàcil equilibrar una mica més el joc, i és vera que bueno, jo, és vera que total se fixa molt en Van Torre, perquè juga com a mitja punta, se desfonsa molt per pressionar i tot el que sigui, però qui equilibra el joc del Mallorca és en Darder. Que juguin tots junts és molt bona notícia pel Mallorca. Però jo, de totes maneres, si qualcú pot explicar per què Calum va jugar sons inicial, que era per desgastar, no ho sé.
6: No, perquè va haver una passa de gastroenteritis. Mal de panxa. Vam que dir Muriqui va estar fotut, en Jan també va aguantar 20 minuts perquè va tenir que anar corrents al banyo.
3: Directe.
6: I qui era l'altre?
0: El Bumbo venia... arribava just
6: i després havia que Samu també ja, que havia estat també
0: no
6: per però de Michelis ho va explicar a la roda de premsa, que va dir que en Jan venia, només va entrenar, no va entrenar divendres, crec, si no va xerrar, o va entrenar només divendres perquè va estar tota la setmana fotut i només va entrenar divendres.
0: El que sorprèn precisament és que Nassano no entràs per jo, però bueno,
6: que així tot
4: el que volia arribar amb això d'en Calum va, pobret, que jugui està molt bé, potser no menja el mateix que la resta, és que en de Michel li fa jugar a tothom i ho prova tot i ho posa tot a la part ofensiva, vull dir, és un home que pressiona, a la part ofensiva se la juga una mica, i a la part ofensiva, si vols provocar desequilibri en el teu rival, has de posar el talent, i el talent el tens en Montorre, en Dardé i Morlanes, quan està fi i poco más, per tant que juguin junts és molt bona notícia pel Mallorca.
0: No, mama, ell va dir, lo d'en Calum va també, ara hi he pensat, que va dir que el necessitava, no podia regalar res, va dir, sobretot en un primer minut de partit, jo en el sistema en ple no puc regalar res, vaig dir que necessita gent que mos allí, i sabia que en Jan estava fluix i quasi en Jan entra també a la segona part
6: per lesió
0: d'en Calumba, perquè en Calumba la darrera carrera que fa se veu que li pella un...
6: que no va fer malament,
0: no, jo trobo que va estar correcte, no té nivell, però jo encara està verd. Direm que està verd.
6: L'Andapoli.
0: Però bueno...
6: Poden ser dir-ho, pot vèncer el primer ref.
0: Sí.
6: Seria bon judici, no? Tomeu per un poble vèncer.
3: El vols.
4: Supos que m'ho serviria. Si corre,
3: per córrer puc venir jo. Per córrer podem venir nosaltres. Corre'm una vellada, però només, una vellada. De punta a punta de llam i morem.
4: Menys
0: hora
4: de fer
0: 12-13
4: quilòmetres per partit i...
0: Jo amb això...
6: Això no té cap problema.
0: No, jo una altra cosa que de Miquel Àngel, jo l'ho que ho ha destacat, és que desenderder, és molt vistós en Torre, però en Torre també, jo crec que una cosa que li ha anat bé és tenir enderder darrere. Perquè ara el balón, jo vos ho he dit durant el partit, que si vos hi fixeu, li venia propici per poder arrencar ja. O sigui, sí. El balón ja li queda que ell ja està girat per engirar. I crec que això és molt important, perquè no és el mateix que te passi un balón en Dardé, que en tots els respectes que te'l passi...
3: En Mascherell.
0: No, en Mascherell no té mal toc, però no feia
3: que te passi
0: el balón, per així com jugaven, que potser en Torre li hagués de venir el balón directament, o potser d'en Mojica li hagués de venir el balón directament.
3: O d'en Valgen,
0: perquè també en Rairo defensivament molt bo, però jo crec que clar, que te passi el balón en Dardé, és que ja te'l dona orientat, ja te'l dona, i això te dona segons, i aquests segons en un futbol professional.
6: Però és que en el punt inicial hi ha tres tios que te poden moure l'equip, en Morlanes, en Dardé i en Torre.
3: Sí.
4: Crec que l'avantatge d'aquí, i és que en el final, jugant a rombo de Micheli, i en tenint Dardé a la punta retrasada, fa que tinguis un mig centre que hagi estat pendent d'en Dardé, perquè evidentment no pot deixar tot sol, i que per darrere te pugui compareixer Pablo Torre, Morlanes o inclús se la cura d'en Samu Costa o poder venir Muriqui a cercar balón.
3: Sí.
4: Yes. És a dir, crec que el que allibera en Dardé és que el seu passe pot ser definitiu, perquè al final implica poder tenir un atac i donar molt de metres per decidir en Pablo Torre, en Morlanes, per jugar a banda en Virgili o poder posar un balón dins l'àrea. Crec que el clau és que el mig centre de seguir contrari ha d'estar pendent del que té davant i no pot estar tan pendent del que té darrere, i el central no pot votar tant en Torre com en Morlanes, perquè sap que a Muriqui li pot rompre o en Vigili li pot rompre l'esquena
0: a Lubumbo,
4: li dona la llibertat en Pablo Torre a poder rebre. Crec que el gol que xerraven d'en Vigili l'altre dia ve degut en això, és a dir, ningú pot votar i ell pot rebre entre línies i pot ficar, estar a 10 metres de l'àrea, pots aixecar el cap i pot donar un pas i el pot tirar per la tria.
3: Molt bé.
0: Vinga, un altre nom propi. Què li agradarà a en Xisco? Leo Román.
3: Xisco, dillo.
0: Segona,
3: aturada, segona, valor gol.
0: Començant per números.
3: Sí.
0: Segona porteria 0 de Jan de Miceli.
3: Ué.
0: Que feia... havíem aconseguit un en tota la temporada, en tota la temporada, no, en tot l'any natural. Segona porteria 0, un altre pitch, fa dues aturades salvadores, una tercera amb molta de sort, perquè l'atura pella no pala, no,
6: que
0: queda,
6: però també va fer una errada.
0: L'errada és seva o ara d'en Valgen?
6: No sé.
0: Hi va haver una falta d'enteniment, poden dir. Jo per això m'era del Leo que d'en Valgen, ho he de dir, perquè surt i queda com a mig aturat.
6: Té com a mosca, una errada per partit.
0: Sí, però això mos passa amb el Mójica, mos passa amb el Leo, mos passa amb el Mafeo.
6: El que passa que últimament les errades del Leo no caben en gol, almenys.
3: Això fa un parell de mesos de Mójica, no ho deia, és una per partit, era un parell.
6: Ja. Bueno, però aquí dir, no, el que xerrem, nosaltres sí. Tenim errades que sempre errada nos costa gols. Dir, i això ho hem d'intentar evitar. Aquesta errada que fa cada partit en Leo, perquè sempre o un xuc que va... o davant del contrari o que sigui, pues s'ha d'intentar evitar.
0: Són coses evitables, a més. A més. I...
3: Jo a vegades me recordo molt salvar molt les distàncies en Robert Sánchez del Chelsea, jo el sé, que és un desastre de vegades, que fa el mateix. Tàlies, fet aturades, d'aquestes de reflexes en el darrer moment.
0: Se fa dur molt bona.
3: Exactament, com dues... fet un pas en el contrari.
0: Em fa una xapella d'en Casillas en Robben a la final del Mundial.
6: No, va fer molt
3: bona. Sí.
6: Aquesta segona volta ha millorat molt, comparat a la primera volta de Leot, ha millorat molt. No sé si és per la seguretat de l'equip que està donant ara o no ho sé, però...
0: Que
6: ha fet una passeta en band.
0: I una passeta en band, a més, literalment. Perquè jo crec... Jo ho he enxerrat a vegades, jo a mi ja li he dit un xisco deu estar d'un híbrid, perquè aquest sistema que juguen tan amunt, que afegeix la pressió tan alta, fa que allà hi juga de libero, a molt de moment del partit, juga de fora de l'àrea, està, generalment. Cosa que abans no hi estava. I després feia aquelles sortides a la desesperada que mos han costat gols, en guany, perquè decideix malament. Però en guany, aquest fet que ell estigui molt avançat, fa que aguanti. I aguantant és molt bo. Per sortint no. Però aguantant tu, tio, aguanta bé. Però és un porter argentí. Aguanta superbé la... Bueno, és que ho és mig argentí, de fet. O no?
6: No ho sé.
0: Ah,
6: no
0: perquè té una llama argentina.
3: En sèrio? Sí. La que l'hi tant... ve per triplar el delanter.
0: No, però jo crec que ha fet, lo que dius, una passa endavant. Per això li costen un poc les sortides encara per alt.
6: A mi què dir, el córner, faltes, això, que hagi de sortir a coi balon, no, aquesta seguretat no la dona. No la dona.
0: Menys ho millora.
3: Ja no hi ha la selecció, però l'any que ve.
6: No, però és una cosa que s'ha de millorar.
0: Sí,
6: sobretot un O'Corners...
0: ha de sortir més.
6: Ja tornes a dir, ara no, ja ho sabem, però en Greif, un O'Corners, per exemple, que fa moltes.
0: Feia dos pans més
6: que
0: ell.
6: També això fa ajuda molt.
3: Arribar més munt.
6: Però ben que dius que un O'Corners se queda de baix palos, no se'l sorti mai.
0: Bueno, del Leo res més.
3: No,
0: si el Àngel, per Eivissa, què diuen del Leo?
7: A Leo Román, és d'Eivissa, encara ni argentí... Ni
0: no, té, no, no, però no té una llama argentina.
7: Discrep, xiscola. Bueno,
6: Tomeu.
7: Un porter gran, Leo Román Riquelme, hauria de jugar ben sols peus.
0: Ha de ser argentí de nas. Leo Román Riquelme.
3: En sèrio?
7: Leo Román Riquelme.
3: Si això no és argentí...
7: Hauria de ser jugant sols peus... De cine, però...
0: No fa tan malament tots els peus, hòstia, li té mania.
3: Sí, com Jaume Mójica.
7: No, ja te'n pots jugar, jo.
6: Que li falten coses en Càpoli. I mira que aquesta llista d'equipos que l'Atlètic Madrid, que si se n'ha una Black, anirem per Leo.
3: Que paguin.
6: Perquè diuen que és un porter amb molta projecció.
0: Bueno, és que jo crec que projecció en té. S'ha de polir, el que tu deus. Igual que me'n cal un baix, l'han de poli bé.
6: Bueno, però havies xerrat així amb el bombo, i han dit, tu que deus, pare, fitxatge, què hem fet, i no s'han de sortir. I mira, està sortint.
3: Ah, l'enyoram.
0: Bueno, han dit dos positius, tres, perquè no és una parella. N'han dit un tercer de positiu, que és en... quatre en total, en Leo. En Mójica l'han posat... Bueno, el posaríem...
6: Entremig.
3: Sí.
0: I ara... una decepció.
6: El meu amic.
0: Ja sé que n'hi ha, que no el podeu veure.
6: Jo.
0: Xisco és un.
6: Jo.
3: Xisco té molt d'enemics, eh?
0: Sí.
6: No,
0: sí.
6: Però així com tu tens el teu enemic...
0: Jo crec que aquí, coincidint tots, que no aprofita les oportunitats.
3: No
0: els aprofita perquè, en el final, a tu te dona una oportunitat a un partit tan important que s'ha posat de llara.
3: Minuts 70 i pico.
0: Que l'únic que te demanava era córrer.
3: Sí.
0: El partit te demanava córrer.
6: Però és que no podien posar ous.
0: Estem xerrant de Llebrers. El Llebrers el poden com a ella. Jo l'he posat com a ella.
6: Jo m'atreu d'un Ibis, me sap greu. Però així qui no volia que guanyés a Mallorca, però és que està enfadat, o no ho sé.
3: Però això no pot ser, que entri en ell i en Sánchez. En Sánchez va córrer en 20 minuts tot i tot allò.
0: En Sánchez sabent que és això.
6: És
3: sí, però És igual.
0: El de Sánchez.
3: Però en Sánchez està bromitxilla igual que ell. Potser ell té més clar que sortirà i el Llebrés
6: però
3: no.
6: Vol, però és que no vol, com vol tenir més minuts en Llebrés.
3: Però jo vaig veure una jullada que la perd i que li monta una contra i el tio se gira i es veu partir i vagi mirant.
6: Vamos, no, i el darrer que sofria molt, l'equip ajudava i el Muriquito que baixava i el Estella que ha minat. Jo m'estic rient de pas.
3: A nivell d'actitud...
0: Clar, no, home, després, quan te'l compares amb en Sánchez, pot dir, bueno, a lo millor en Sánchez és molt conscient que la qualitat que té ell, a lo millor justeta per jugar primera, però, i s'hi ha de posar una altra cosa, que és posar llanes, físics
6: actitud.
0: I actitud, i ell deu confiar molt de la seva qualitat que la té, que jo no el neig, que pot ser un molt bon jugador,
3: sí,
0: però que no basta ser bo. Has d'entendre-ho jo, has d'entendre quin moment del partit estàs,
3: això t'anava a dir,
0: i què regeix allà el partit.
6: És que té qualitats, per és... que té un tio que xuta tant i es xuta con l'altre con l'esquerra.
0: Sí, però per ell que no va amb ell, ho va de defensar. Un parlo ja de
6: d'en Jan.
0: No? O sigui, jo som bo, però jo som bo tirant per amunt, després no me faceu baixar. Però clar, si tu te dones una oportunitat a la qual tu li pots demostrar a l'equip o li pots demostrar a l'entrenador que tu vols jugar... Jo vaig dir, sortirà rovellant-ho. Jo crec que tot el contrari.
3: No pot ser mai que siguin instruccions de Michelis, això.
6: No, crec que va.
3: Però no quadra.
0: No és el que el vol jugar.
6: No, ja demés ho diu, de Michelis. El que no vol córrer...
3: Pot ser ja pel pròxim partit un banquillo ben còmode.
6: Què tal, Estòmia, d'en Llebrés?
7: És a dir, no heu respartit, però... Per ja és un jugador que no està per ser plantilla de Mallorca, però... o per que és d'aquí a X, bueno, el que van xerrar en Pots l'altre dia, entre Radon i aquesta gent, al final, per ser d'aquí tenen un punt, però crec que...
6: Jo crec que no es renovaran.
7: No és un jugador per ser quantitat de Mallorca.
6: És que queda el contracte...
7: Jo crec que en Llebrets s'ha d'entendre una mica, en Llebrets o en Mateu Morell o en Addon, però bueno, en Addon jo crec que està en un altre pla ara mateix. Vull dir, es quan gestiones un vestidor, vull dir, jo entenc que en el jugador, que potser li dones minuts que ell no vol jugar o li fa fer unes coses en el camp que ell no voldria fer, però també la decepció és grossa perquè ara mateix el club no està per fer tonteries, vull dir, si has de sortir allà i has de córrer i t'has de matar, pues és el que te toca, i potser ets molt bon jugador o tens projecció per ser molt bon jugador, però ara mateix el club no necessita les teves filigranes, necessita esforç i dedicació, i jo crec que potser no ho va entendre, però bueno, no ho sé. Jo tenc que dir una cosa, jo veig gent els partits repetits, sobretot la segona part, jo pràcticament no el vaig veure, no, és que no el vaig veure, per això que jugava amb un menys, tot sigui dit. Uh-huh. I bueno, sap greu perquè és d'aquí, perquè si fos un cal un va més, amb tots els meus respectes cap a aquest senyor que no ha tingut cap passa de gastroenteritis, passarien d'ell, però clar, molt sap greu perquè és d'aquí, i té aquest puntet més, però a lo millor ara mateix per estar a la primera divisió, pues si ell no entén que s'ha de matar aquests 10 minuts que li puguin donar en 3 partits, pues ho té malament.
0: Bé, un millor que m'ha posat a ref, igual.
3: Igual t'he puesto.
0: Igual t'he puesto allà. En un millor que ve igual li fan pues jo, no ho sé.
6: No sé.
0: Oye, capitán.
6: No sé, què diria? No. El que res. Què l'altre dia? No sé si era...
0: Escolta'm-me, en aquest programa no mos poden quedar tant d'enemic mallorquí.
3: No.
0: Perquè si hem de demanar un favor a algú,
3: claro,
0: serà un mallorquí. Ara no mos ho voldran fer.
6: L'altre dia vaig llegir una notícia, no sé si serà vera o no, no sé si era un bulo, no, que deia la UEFA o la FIFA, que volia implantar posar a tots els equips que havien de jugar a l'11 titular un tio de la cantera. Sub-21.
3: En Sánchez.
6: No, Sánchez,
0: sub-21.
3: No, sub-21.
0: Tenim en d'això, en David.
6: Que havia d'estar a l'altitudar. No sé si això aniria en band o no aniria en band, però perquè la gent, pues, coia més la quintera.
0: Bé, el millor jo necessiten això, el millor. El verd jo pot, el gros, ara serà un poc menys gros, però el gros encara de tercera a primera.
7: Home, jo crec que la FIFA pot forçar que hi hagi certs números de sub-21 a la plantilla, el que no pot forçar és que hi hagi un 11, un tio que jugui sempre sons de titular, això és impossible.
6: No, però això el que t'obliga, el que jo supo és que el que vol cercar és que el millor dins la plantilla d'un 24 tios, doncs hi hagi 3 o 4 jugadors o 5 de la cantera i vagin a...
0: Esperem de veure que és la cantera, perquè clar, fixar un jugador en 16 anys i ja és de la cantera i ja ha fet la trampa.
6: El que no pot fer, sí.
0: Ara un Mallorca mateix fitxa en Calum Vallès.
6: No, per exemple,
0: el que no 16 anys, però li has fitxat un any antes o dos, ah, no, ja, ja de la gent.
6: No, però bueno, això també quan dia un Jamiliano que té de 8 o de 9 anys, em estic jugant que també que jo em fitxo filial de...
0: Són canteranos.
6: Són canteranos.
0: No sé, jo posar coses rares... Jo crec que ha de ser més una filosofia del club, ha de ser més una actitud del club. Diuen que un mullar, que l'altre vaig sentir que era ahir, s'entrevistaven amb en David López, no sé quin general, i ell ho comentava un pot, diu, un mullar, jo a la millor de fer un anàlisi profund de per què la majoria d'equipos de primera divisió poden tenir dos, tres jugadors sortit de la gentera, dins cada generació, ja no te vull dir cada any, però sí dins cada generació, i que el mullar li costi tant.
6: Hombre, jo espero que ara en guanti o se faci un pensament, un mullar que ve, que es reforci un poquet. Tu què creus, tu, Mel?
0: Sí, però en David ho deia en el sentit de que quan és tan difícil arribar-hi, que la gent parteix abans.
6: El que no poden fer és, no que, no poden fer és que el que passi amb l'au darrer any, que va pujar i va quedar, va estar colista tot l'any.
0: Bueno, és això, el que no pot ser és que tu tinguis un juvenil que ha fet campió de la Copa del Rei
6: i van fotir
0: anys,
6: tots,
0: i que no te quedi aquest juvenil, tots, juvenil que haurien de ser...
6: Però el que passa que després
0: però
6: segon vaig sentir també la ràdio que ve un Villarreal i li dona un doble.
0: Clar,
6: un doble
0: però,
6: que li dona un Mallorca.
0: Però si tu postes per la gent era, dir, jo te dono un doble i
7: Portero Mallorca juvenil, Dividono, campeón, que marca el gol, descendir l'Eivissa, després de que de podria jugar ja fora, podria jugar a porter i crec que hagués aturat amb això el valor.
0: No, però a mi, jo ho deia com a exemple, a mi, jo no t'ho dic un jugador en particular, però que d'aquests 25 jugadors que van fer campions, cap ha pogut seguir dins el Mallorca, pugui tenir una projecció de pujar... N'hi ha molts que han partit equipos, com diu, tipo Villarreal, tipo Madrid, tipo Barça.
7: Jo crec que és implicació que li vulguin donar. Mira, Pau Mascaró se'n va anar en el Porreres, està ara en el Racing, jugant a segona red. Jo crec que és implicació que vulgui tenir el club. El Xisco, fa dos anys varen fer de 7 punts en tota una temporada. No sé quina necessitat que tindrà el club en guany. Crec que la segona ref, tot i per experiència, és una categoria xula i que si se fa feina el jugador pot créixer. Per tant, crec que Mallorca ha d'intentar mantenir-se i formar jugadors.
6: És que mínim...
7: sí que és bona, però sempre una dins sonda. És a dir, voldria veure quantes dimissions d'indegudes hi haurà.
0: Clar, va ser molt complicat. Molt complicat. Bueno, per anar davant d'aquest bloc... Arribant justets,
3: Nosaltres?
0: A cada partit... Que crec que en De Michelis ha dit m'és igual si se'm mor una cada partit. Jo vaig a saco. Això, m'és igual,
6: Això de la benzina ve de darrere, no? No crec que ho De Michelis.
0: No. Però ha dit que ell ha arribat a un punt i diu, quan jo no puc solucionar, si perd un efectiu per partit, mentre a final de lliga arribin bons homes que corrin, ja m'ha bé.
6: No puc entendre que estiguin tan malament, perquè... Tornàvem a la Rasate quan jo ja tenia l'Osasuna, el seu futbol era molt físic. Era molt físic. Jo no entenc com la plantilla està tan malament, perquè és que se nota, al minut 70...
3: Tampoc no sé per l'Osasuna quan llevava les temporades, a lo millor.
6: Bueno,
0: jo... No ho recordem.
3: No ho recordem, però... estàvem tan pendents.
0: Me'l van salvar dins el Sadar,
3: Sí.
0: A Miquel Àngel.
6: Aquí fuimos amigos, però aquí fuimos amigos. Sí. Van ser amics aquí, aquest club amigo.
3: Bé, però ara que potser ho veiem ara i no sabem...
6: Però bueno, jo crec que això ve d'una temporada, d'una pretemporada xerèquia o una planificació xerèquia de la primera volta. Això està claríssim. I jo ara me preocupa perquè tenim tres partits seguits o perquè si en Demichel confia jugueu tres partits amb un mateix 11...
3: No, haurà de canviar alguna cosa. Jo crec que depèn de la que passi el pròxim partit.
6: Jo confio...
0: Sí. Jo crec que si hi ha rotacions seran aquest partit de diumenge.
3: Tu creus?
6: No. Jo crec que no.
3: Que el dona per...
0: No per perdut,
6: no,
0: però...
6: No, perquè en Dimitri s'ha que hi ha dintre nostre i dintre nostre són més forts que fora camp. S'ho jugarà tot. Jo crec que s'ho jugarà bé.
0: Ojalà.
6: Per guanyar...
3: Tant de bo.
0: Vos escolta.
3: Així m'agrada.
0: En Dimitri.
6: Jo li he dit tant, jo ja sé les combinacions.
3: Uepa.
0: Ja sap l'alineació.
6: No, però guanyaran altres diumenge, l'Elche guanyarà i l'Espanyol guanyarà.
3: Bé, però les teves previsions no són de fiar, perquè ho sap punt.
0: Sí. I això ja... I on estàs al Bats, la Villarreal?
3: Exactament.
6: I estarem mig al Bats, amb Villarreal.
0: No,
6: tu
0: eres sencer. No, tu m'ho vares. Això estarà. M'ho vares prometre. Bé, Cortina, tindrem a xerrar de diumenge que ve.
6: Sí,
0: que
6: no. Bé. Bruno, no hi ets,
0: En Bruno.
6: Bruno.
0: En Bruno el ja fa molt fora de joc.
3: Exacte.
0: En Borsai.
3: Exacte. Li mandant tantes feines, claro. Que és que no dona basta.
0: No, és per això. Ha de ser com el Leo Román, ha d'estar... En el moment que arriba la pilota, ja ha de ser.
3: Ha de ser.
0: Ja està. Però bé, no passa res. Si no, és fora, home, sents. Ja està, fora cortina.
3: La podem fer en altra cortineta.
0: És igual, és igual. Ara Google molt falla, no passa res.
3: Xumba, xumba, xumba.
0: Bueno, seguim. Tenim, men, primer de tot, no anem a parlar d'ordre de tot això, perquè hi ha un lió allà baix que fa por. El Sevilla va guanyar, això ho sabeu tots.
6: Sí.
0: Això, que tot de més que la Real, que tal... Això vol dir que divendres, i després amb el resultat de dissabte i de diumenge, teníem un descens a 4 punts, i ara el tenim a 2.
6: Ja,
0: sí, a menys d'un partit. Hi ha diferència de tenir-lo a un partit i mig, a tenir-lo a menys d'un partit.
6: Per això t'he dit el resultat que vull jo aquest fin de setmana.
0: Sí, però el lògic tu vols, l'altre lògic serà. Jo també volia que perdés el Sevilla, no va passar. Per tant, ara el marge, la zona de descens, el marge a l'Alavés... Li duim 2 punts, gol a Baraix. No sé com el tenim a l'Alavés. Pot ser que sigui l'únic que no el tenim bé.
3: Per mi sí. Que no vàrem perdre.
0: No, dos empates. Hem d'anar no general a l'Alavés. Hem d'anar no general.
7: Tenim empatat a l'Alavés per mi.
0: Tenim dos empates, per tant, haurem d'anar no general. És el que més malament tenim de gol a Baraix. Però anem a veure. Va, el proper partit. Tenim... No sé per què podrà... Villarreal, ja faig una liada. Villarreal, jornada 35...
3: Això ha estat la IA.
0: 10 de maig...
3: La IA t'ho hagi enviat.
0: Clar.
3: Com un vídeo.
7: Com un vídeo.
0: 10 de maig, sí. A les dues, un horari que ja és un nostre horari.
6: Ah, no, bocadillo sobre
0: això. No és tan dolent.
3: No, no podré veure.
0: És el tram menor dolent.
3: No podré veure.
0: És quan més gent va nullant.
6: Però ara fa calor.
0: No tanta, no tanta. Dona aigua, de fet, però ja t'ho demana un altre pit. Per tant, a les dues, a Som Moix... Però jo crec que no ha estat lo que se juga a Som Moix com lo que se juga a altres bandes, perquè hi ha enfrontaments molt interessants. Tenim un Sevilla espanyol.
6: Que guanya l'Espanyol?
0: Que en la previsió ja feia en Tomeu.
6: Tomeu diu que no.
0: Diu que l'Espanyol ja ho han pillat.
6: No, m'ha fet senyor estructura que no. Que
3: empati.
0: Després tenim un Elx a la vez.
6: Que guanyi l'Elx, no, Tomeu?
2: Que sí.
6: Que guanyi l'Elx.
0: Que tornes a... Un bon... Sí, jo crec que mos convé, que guanyi l'Elx. Després, un Rayo Girona, que el Rayo ja està
6: segur, que guanyi Rayo, que guanyi Rayo.
0: En el Girona li han fitxat i pot cederir. I després un Levante o Osasuna, que l'Osasuna ja no se juga res.
6: Que l'Osasuna guanyi ja...
0: Però ja un Levante, a nosaltres mos el pot mig liquidar abans d'anar allà.
3: Tu què dius, un Rayo no se juga res? Un Rayo, si és un pre de punt, se fiquin de l'Europa, també.
6: No, però bueno, el Rayo ara té... Ja, no pensa en Europa, pensa en la
3: final.
0: Pensa en la final. Bueno, com ho veus?
7: De totes maneres, crec que és partit clau és el Sevilla espanyol i crec que mos convé que el Sevilla guanyi. Perquè el Sevilla...
3: Valtor no ho veus, però en Tomeu diu sí, sí, sí.
7: És molt complicat que el Sevilla davalli a segona divisió. Ja seré molt, molt, molt, molt dolent, perquè vull dir, la Liga en el Sevilla...

0: De 8 jornades, crec que dur, sense guanyar, mitja lliga.
1: I jugava molt bé l'Espanyol, vull dir, feia molt bon partit l'Espanyol, tenia un centre del camp increïble, però no sé què ha passat, sincerament, perquè una cosa és caure en picat i l'altra està tant de partit sense guanyar. Vull dir,
2: i després,
1: no ho sé, jo crec que seria Espanyol, esclar.
2: Ja circula per xarxes que diuen que hi ha un enfrontament a la darrera jornada que és un Betis-Levante. Que diuen, imagina't que Sevilla se salva perquè el Betis guanyi el Levante.
3: Se deixa perdre el Betis.
2: O te deixes perdre perquè baixi el Sevilla.
0: No.
2: Ojo.
0: I arrissarem encara més d'un risc.
2: El riso.
0: Imagina't que l'altre jo deien, te creix, te vol. El jugador no. L'aficionat Betis.
2: Sí, sí.
0: Si se li posa la cosa en que la darrera jornada pot fer descendir el Sevilla, si
3: o,
0: perd.
3: O anar a Champions.
0: O classificar-se per Champions si guanya.
3: Jo crec que
0: potser... Què tria?
3: Tothom va triaria perquè baixar.
0: I tothom deia baixar. Que baixi el Sevilla. Tothom deia la Champions ja la jugarem un altre any.
2: Tremendo.
0: Que baixi per avall.
3: Jo vull saber l'explicació d'en Tomeu de la de Sevilla espanyol.
4: No, és el que t'he dit en el principi, en el final. L'Espanyol du 8 jornades sense guanyar.
0: De 7.
4: La dinàmica és horrorosa. Si és capaç de ficar el do a baix de tot, serà un equip que ho tindrà molt mal de fer. Dir, Sevilla té 37 punts, Girona 38, Mallorca 38, Elx 38, l'Espanyol 39. Dir, si aquesta jornada n'hi ha dos que siguin capaços de guanyar, l'Espanyol està ficat immers. Si en 18 jornades que no te jugava res, que no jugava res perquè estaves a Europa, no has estat capaç de treure un resultat positiu, imagina't si el necessites com es pa per salvar-te. És a dir, ara mateix seria la bolla que me volgués enfrontar a ell.
3: Man, jo ho dic que he guanyat l'Espanyol i l'Alavés perquè si Mallorca guanya, així ja fas també dos partits, tens dos partits a maig, com diríem. Se posen a posar, seria 5 i 4, no?
0: Això vol estar salvat contra el Villarreal.
3: Jo que no vull arribar a prendre el darrer partit contra l'Oviedo.
2: Això segur.
3: Segur, perquè és que l'Oviedo estarà descendit, però és que l'Oviedo el vendrà amb moltíssimes ganes.
0: Bueno, i molt primat.
3: No, és que no farà falta, perquè qui és que va baixar el darrer pit l'Oviedo? Qui va fer baixar a segona?
0: Nosaltres.
3: Per això jo no vull saber res del darrer partit. Vull anar a menjar...
4: Que tu guanyes... No problema.
1: El Mallorca té els dos darrers partits un poc curiosos, perquè... Pot ser que el Llevant i l'Oviedo estiguin defenestrats. L'Oviedo ho té molt complicat, segurament estarà defenestrat, evidentment, si jugarà a 38. I pot ser el que diu un Xisco, vull dir, dos equipos que no se juguen res i ja es juguen amb una tranquil·litat i ja si es ven igual perdre 3-0 que guanyar 3-0, vull dir, el Mallorca ho pot tenir complicat, perquè el Nivisa tindrà el Mallorca, no el Llevant i l'Oviedo. Jo els veig desfenestrats quan arriben a jugar contra el Mallorca.
0: I les primes, pensava les primes.
1: Ojalà ho tinguin tot mi fet, però serà complicat perquè hi ha molta gent a la pomada.
4: En el bueno, final, el Mallorca es pot jugar un partit que és el seu. I el Mallorca s'ha de centrar en el seu. El que passi la resta...
2: Això està clar.
4: El Mallorca s'ha de centrar en el seu, evidentment.
0: Han d'anar llevant i mos falta fer la porra. Jo avui no puc apuntar.
2: Ja apuntaré, passis
0: per. Vinga, anem a hora, anem per ordre.
2: Porra.
3: Antonio, que és el guanyador.
0: Tomeu, si m'has guanyat tu, t'ha donat l'honor de fer el primer resultat.
4: L'he posat a Instagram, repetiré, 0-0.
3: Què me dius, Tomeu?
2: Toma! Xisco, no puc veure el partit, 0-0 el partit avorrit.
0: Vinga, Pep.
5: Jo dic que era optimista, quan t'he arribat.
0: 5-0.
5: No, te passen 2-1, però...
0: En Bancada Güere li van fer 4 gols.
5: 2-1, 2-1.
2: No me'n recordava, l'únic partit per l'Bancada Güere. Jo... 1-0.
0: 1-0. Miguel Àngel.
1: Costa ser optimista i costa ser realista, però, bueno, vinga, 3-0.
2: Vinga. Ho dic, endevines una goleada d'aquestes.
1: Marcaran llebrers i tot, ja ho veureu.
2: I el Leo.
6: On jugam?
2: Aquí, a Palma.
6: A Palma. Aquí.
3: Contra Villarreal.
6: Villarreal, és que...
2: És un equipat.
6: Un empat està bé.
0: Sí,
6: dos.
3: Joder,
2: toma.
0: Paten gols.
2: Tu vols que si pegui un infart en aquest unió de futbol?
6: Claro.
2: Claro, vale.
6: Així veniu amb emoció aquí.
2: Claro.
6: Jo faig tot per la ràdio.
0: Xisco.
3: 2-0, positiu.
2: Toma ja.
5: Així m'agrada.
2: tot
0: penja i d'allà.

0: Un 3-2.
1: Un altre ja va patir.
0: Tiniasi, a riure.
1: Tu vols que l'hamburguesa te surti.
0: A riure. Hem d'anar a riure i passar molt bé.
1: Això és vera.
0: Bueno, fins aquí el programa d'avui.
2: Bé, una cosa tant, de tot. Ja, en Tomé, li hem de donar un pot d'ànims, que tingueu molta sort per aquest fin de setmana per playoff. A menys si ho traiem endavant i molta sort, que després a menys si pujam.
3: Bueno, espera tot digui deixat a la por, a menys si plomau en Domanci i veurem què passa. Anava a dir, aprofitau les pipes diumenge contra el Villarreal i ja guanyaré la por un altre dia.
0: Ja passarem en comptes. Eh?
2: El Balears pot perdre, jo m'és igual, el Balears, però l'altre...
0: L'ha dit, Tomeu, molt d'ànims, ho pollen cins. Sempre han tingut bona relació els pobles. No?
1: Sí.
0: Ho hem de dir, n'ha hagut mai molt de pitja. Eh? No. Per tant...
4: N'hi ha un de per Palma que us volia saludar, també.
5: Antoni Lato i cada setmana
0: escolteu Pipero. Pobre, sí, Antoni Lato vendrà en altres.
6: Si no fos per l'àudio.
0: Bueno, això, molt d'ànims i veurem si pujo Poblense, veurem si el Pollença
2: també pujam.
0: Que fa playoff també puja un altre any més de categoria i l'ha dit. Molta sort.
3: Gràcies, igualment.
0: Bueno, idò. Fins aquí el programa d'avui. Molt bé, la setmana que ve.
1: Molt bé, gràcies.
2: Adéu.
7: Pipero, del xat de WhatsApp i les barres del Bars, als micròfons.
8: El podcast futbolero que necessitaves.
9: Llavors si li roben, i li roben, en el ballar que li roben.
10: Un whisky i a dormir, hijo.

s'estampa una taca de llum que filtra el paisatge en color lentament. Verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espí.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballarà de western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos forajidos o de